Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Momentos con Luis Rodríguez.

0: Una salutació molt forta a Luis Rodríguez i a tots els oients del programa Momentos.
1: Hola, sóc el Joan Tena i vull enviar una salutació als oients del programa Momentos de Luis Rodríguez.
2: Momentos de Luis Rodríguez.

0: però que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Don Jorge Jaime bordaba esta composición del cubano Osvaldo Farrés. Se sentaba al piano en su casa de México y la tocaba para sus hijos. Luego llegaron los nietos, entre ellos Vero.
1: Ahí le va. Ahí le va.
2: ¿Cuál?
1: La de.
0: Llegaron los nietos, llegaron los años, algunos achaques, y llegó la pérdida de la capacidad para pensar, recordar y razonar al nivel que requiere la vida diaria. Pero Vero, Vero Casillas, deportista y bailarina, no se rinde.
1: Ese es. Ajá.
2: A ver si sale.
1: Sí sale, sí sale.
0: Y ahí está, junto a su abuelo, don Jorge Jaime, día tras día, intentando que él no se olvide, que con una pequeña pista y un poco de tiempo, todo llegue. Porque la demencia está en la mente, pero la música vive en otro lugar.
3: Ahora hablamos del héroe Merlín.
4: Este verano no has dejado de hacer planes y ahora que vuelves a casa resulta que no puedes parar. Quieres pintar el salón, renovar la decoración, poner una nueva estantería. Pues si vienes con las pilas tan cargadas, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin para mejorar tu hogar. Hasta un 30% de descuento en armarios, decoración, pintura. Consulta todas las condiciones en la tienda y en la página web.
5: Herrera Incope.
6: Estar informado.
7: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
8: La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster Universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
3: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, llega su COPE más cercana.
5: Herrera Incope.
6: La mañana.
9: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
10: Impressionats i colpits de la riuada sobtada, s'està doncs esbrinant el perquè al Nepal. La primera valoració parla de 160 víctimes, entre les quals hi hauria 2 espanyols no localitzats, segons les autoritats nepalies. Nepalís, inicialment no hi hauria cap ciutadà resident a Catalunya entre els desapareguts. I les tragèdies del temps també ja colpegen a Tarragona, amb una família del Perú que estava a Catalunya treballant. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort de 2 dones, mare i filla, originàries del Perú. Bon dia, sóc Sergi Tor. Les víctimes dormien amb l'avi, que també va quedar ferit, dins d'una de les parades del Mercadet del Port Esportiu de Roda de Barà. Allà tenien la seva mercaderia. Aleshores es van quedar a dormir per vigilar-la davant de la tempesta. Malauradament van tenir una decisió que va desembocar la tragèdia. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i on es trobaven les 3 víctimes. El mur va caure sobre elles amb aquest desenllaç final i fatal. Minut de silenci a Roda de Barà en homenatge a les víctimes, alcalde de la població, Pere Virgili.
11: Sempre va ser consensuada amb l'avi com a persona representant de les dues persones, de les dues dones que en aquell moment doncs, estaven en estat crític, en estat molt greu ja. Hem tornat a parlar amb l'avi perquè ens vam posar a disposició d'ell des del primer dia per poder ajudar de la manera que fos, de la que calgui, com a ajuntament.
10: Una situació dramàtica a Roda de Barà i un fet que intensifica el debat sobre si s'havia d'haver activat l'alerta és alert a les 2 tempestes dels últims dies a Tarragona. El Partit Popular demana al govern que assumeixi responsabilitats i la consellera portaveu Sílvia Paneque demana no utilitzar aquesta eina de forma partidista.
12: Són els criteris tècnics els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Ningú entendria que les alert es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. i aquesta és la posició del govern, i lamentem, i des del govern, així ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
10: La tempesta també ha provocat danys materials a localitats com Móra d'Ebre, una de les més afectades, amb pedra fins a 9 centímetres, que va provocar nombrosos danys i desperfectes. L'Ajuntament ha confirmat a COPE Catalunya que no descarta demanar la declaració de zona catastròfica, i el seu alcalde, Rubén Viernes, ha fet una radiografia de la situació actual del municipi.
9: Per accelerar els tràmits i sobretot si hi hagi alguna línia d'ajuda, reparar teulades, polígons industrials, naus, etc. És el que necessitem, recollir una mica d'informació per veure a veure com estan anant tots els demés dels peritatges. Hi ha 80 vehicles amb vidres trencats, teulades, claraboies i plaques fotovoltaiques.
10: El consistori instal·larà 3 punts de taller de xapa i vidre perquè cap veí i veïna s'hagi de desplaçar amb els cotxes espatllats i danyats. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Quin temps farà avui? Doncs jornada molt, molt estable, amb calor, amb xafegor, amb núvols, tant a la costa com també al Pirineu de Lleida. En aquest cas, el Pirineu de Lleida a la tarda podria descarregar algun ruixat. A pesar que aquesta pròxima matinada, concretament a 5:15 d'aquesta matinada, hi ha un eclipse parcial de la lluna. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 19 graus, Lleida 22, Tarragona 26, Barcelona 27. Mentrestant, al Principat d'Andorra 12 graus. Anem al trànsit. Al trànsit tenim hores d'ara incidències a l'AP7, a Sils, direcció França, i també a la C25, en aquest cas a 2 punts d'Osona, direcció Girona, que hi ha pas alternatiu a causa de la retirada de vehicles. Un informe del sindicat UGT constata que els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que els ingressos dels assalariats entre el període 2021 al 2025. Apunten que la diferència d'ingressos entre uns i altres ha passat de 7 a 12.000 euros anuals en 4 anys. Òscar Enriu, secretari de Política Sindical de la UGT, analitza aquesta situació i denuncia que s'amplia la desigualtat laboral.
13: Creiem que ha arribat el moment doncs, de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust, i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals.
10: I Catalunya ha superat, també parlem d'economia, però en un altre àmbit, no de salaris, les 8.000 hipoteques sobre habitatges constituïdes en un mes de juny, rècord des del 2010. L'import mitjà dels préstecs se situa gairebé a 200.000 euros, que és un 6,2% més que fa un any. Quines són les claus d'aquestes xifres? Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el seu gerent Òscar Gorgues valora a COPE Catalunya què significa aquest rècord. Apunta que hi ha molta demanda però manca d'obra nova, perquè la majoria són transaccions de vivenda de segona mà.
14: El problema que tenim més aviat és d'oferta. Potser si tinguéssim més habitatges en venda, el nombre de compravendes augmentaria. El problema és que tenim molt poca obra nova. Hem d'estar fonamentant el mercat amb les operacions de segona mà.
10: Un 62% de les operacions se formalitzen a tipus fix i un 38% a tipus variable. I la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona signen un conveni per impulsar 4 noves residències públiques per a gent gran a la ciutat. Tindran una capacitat per a 500 usuaris. Les residències es construiran a Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina de Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
15: El dret a quedar-se també és el dret a envellir a la teva ciutat i al teu barri, i això és el que també volem garantir des del govern municipal. I el dret a les famílies, de les persones grans, a tenir una resposta pública de qualitat a prop de casa quan ja apareix, malauradament, doncs, situacions de dependència.
10: La Generalitat financiarà i gestionarà les residències, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà de licitar i executar les obres. Es calcula que totes estaran ja finalitzades al 2031. I malauradament, un home de 72 anys va morir ahir a la cala de Tossa de Mar. Ja s'havia acabat el servei de vigilància de la platja, havia onat durant tot el dia la bandera verda i els equips d'emergència, quan es van donar compte dels problemes de l'home, no van poder fer res per salvar-li la vida. Són 21 les persones que han mort a les platges catalanes al llarg d'aquesta temporada d'estiu. I anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. Quina és l'última hora de clubs i esportistes de Catalunya? Víctor Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Diversos apunts en clau de mercat. El Barça anunciarà avui a Dominic Livakovic, porter de 31 anys, que ja ha signat per 4 temporades. Ha passat revisió mèdica i el dubte és si se'l queden o marxa. Com s'ha dit per part de l'Espanyol, Brian Zaragoza ja és a Barcelona. Avui passa reconeixement mèdic i serà oficialment jugador blanc i blau, s'ha dit, però amb una opció de compra que el pot portar a signar fins al 2032. El Girona, Rau Martínez, és oficialment jugador del València. El capità s'acomiada de Montilivi pagant al Xes 5 milions d'euros fixos i signa per 5 temporades. Avui serà presentat. A l'Andorra torna el porter Jesús Ogono, procedent de l'Alavés, segona etapa i aquesta en propietat, i signa per 2 temporades més 2 opcionals. I un ex-Barça, Adama Traoré, ja és oficialment jugador del Deportivo i signa fins al 2028 a arribar lliure. I avui continua la Lliga. El Barça disputa la primera jornada, que va ser jornada per les vacances mundialistes. A les 9 de la nit rep en el debut de l'estadi del Camp Nou aquesta temporada l'Atlètic Club, sense Gavi, que té per una setmana de baixa ni Frenkie de Jong. Debutarà Rodri a la segona meitat. El club ha anunciat que avui no es farà l'homenatge als 8 campions del món després, diuen, de la repressió policial a ells.
10: Ens aproximem a 2:15 del matí, moment d'escoltar tot el que ens interessa i l'última hora a nivell nacional i internacional aquí, a Herrera en Cope, amb Carlos Herrera.
17: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
18: Carglass.

tal, com esteu? 10 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. A les vies de so tenim

0: El Jorge Martínez, i parlarem, ara que estem a tocar de final d'estiu, encara queden calorades, encara queden calorades, però ja serà el darrer cap de setmana, d'un agost força interessant pels molts motius, positius i negatius, aquí hi ha una mica de tot, D'entrada parlarem també del fenomen que aquesta matinada viurem i hi tornarem a veure des de Catalunya, es veurà des d'allà on es pugui veure la Lluna, i és aquest eclipsi parcial de lluna que viurem aquesta matinada entre les 4 i les 6 de la matinada, si teniu ganes, Si teniu ganes, parlarem després amb l'Observatori Fabra, amb l'Antonio Bernal, per parlar del tema. Però del que parlarem ara i per començar és d'incendis. Estem parlant d'un estiu ple de fenòmens... d'incendis i d'altres fenòmens extrems com les inundacions, les pedregades amb les lamentables morts de dues persones en la penúltima inundació, i d'aquests fenòmens extrems que haurem de tenir i ens haurem d'acostumar. Més que acostumar és ser resilients davant de tot això. Estàvem, des d'ahir per la tarda, estàvem veient imatges esfereïdores d'aquest tsunami de riu que el Nepal i el Tibet ha arrasat. És esfereïdor, són imatges brutals de com la natura, amb tota la seva força, arrasa amb tot el que té per davant, amb les conseqüències que encara estan per valorar. Ja sabeu que en aquests països la qüestió va mica en mica. Parlàvem dels terratrèmols que hem estat vivint al llarg del planeta, i també parlàvem, i també miràvem fa dos dies, amb les darreres tempestes, d'aquest tornado que ha arrasat aquesta petita població al costat de Carcassonne, a França, aquí al costat, que l'ha arrasat directament. Ens hem d'acostumar. I quan mirem d'acostumar i ser resilients, estem parlant de prevenció i estem parlant de mitjans. I si parlem de mitjans, parlem de mitjans d'emergències i dels bombers. Els bombers, en aquest cas, tenen un paper capdalt per tot això que acabo de dir, qüestions de missions de rescat, qüestions d'extinció d'incendis, etcètera, etcètera. Però la pregunta és, hi ha bombers per tantes emergències? Ja no me'n vaig fora, però hi ha bombers per tantes emergències? Ja no només parlo del patrimoni o dels recursos humans, també parlo dels recursos materials. Hi ha per tantes emergències? Us faré un petit spoiler abans d'entrar més dades, i l'espoiler i la resposta curta és no. Aquesta és la resposta curta. Ara entrarem en matèria, perquè, clar, no és una qüestió de tenir un bombers a tots els incendis, que sí, però també cal la prevenció. I aquí seria la paraula clau de la que no és nova, però sí important. Què hem tingut aquest estiu? Marc Monclús, benvingut, com estàs?
1: Què tal?
0: Em fas un resum de totes aquestes històries que hem tingut aquest estiu a Catalunya?
1: Mira, segons la Generalitat, aquest estiu hi ha hagut 514 incendis amb més de 4.500 hectàrees cremades en total. Mm. Això, en comparació amb l'any passat, són més incendis, perquè l'any passat n'hi van haver 338, però són menys hectàrees, perquè l'any passat van ser 8.600.
0: Clar, i va incendi més greus.
1: Clar, és el que comentaves, cada vegada ens haurem d'acostumar a tenir més incendis, però clar, l'efectivitat dels bombers és molt important i la presència de més bombers és important perquè els puguin anar extingint, perquè hi ha hagut molts microincendis que han cremat menys d'una hectàrea, menys de 5 hectàrees, menys de 10. Clar, això és important tenint en compte...
0: Clar, per molt petit que sigui l'incendi, els bombers van...
1: Sí, exacte. És molt important. I clar, a part de tot això, cal tenir en compte els 5 incendis principals que hi ha hagut aquest estiu, que molts van ser simultanis. El primer va ser, o sigui, el que més hectàrees ha cremat és el de les Gavarres, que va ser entre el 3 i el 7 de juliol, que és el de la Bisbal d'Empordà, amb més de 2.184 hectàrees.
0: Carai.
1: Aquest va ser el primer gros. El segon, per ordre d'hectàrees, va ser el de Carme i la Pobla de Claramunt, el de la Noia, que va estar cremant entre el 6 i el 7 de juliol amb més de 508 hectàrees.
0: Molts incendis alhora, clar, simultanis.
1: És això el que et comentava. Els grans incendis d'aquest estiu han sigut simultanis. De fet, dels 5 grans, 4 han sigut entre aquestes dates de juliol. El de Sant Manat i el de Caldes de Montbui és el tercer per ordre d'hectàrees cremades, que va cremar, com dèiem, entre el 6 i el 9 de juliol, més de 185 hectàrees, i el quart és el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que va cremar entre el 7 i el 16 de juliol amb més de 113 hectàrees cremades.
0: A tot això hem d'afegir els aiguats.
1: Clar, sí, és això. Els aiguats d'aquest cap de setmana, amb més de 70 litres per metre quadrat en algunes zones del sud de Catalunya i de les comarques de Tarragona, principalment recordar el tema de les dues morts per la caiguda del mur a Roda de Barà.
0: Aquesta seria la situació, i gràcies, Marc. Clar, la gran pregunta és, continua això, la gran reflexió. Hi ha bombers per tantes emergències? En parlem amb el senyor Antonio del Río, d'UGT Bombers, per veure, per donar resposta. Ja has dit que la resposta és no, però a partir d'aquí què hem de fer? Antonio, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Però és que recursos, sempre hem anat recursos, curs de recursos, no, Antonio?
2: Bueno, las emergencias siempre han anat a, pues, darrere dels aconteciments, per dir-ho d'alguna manera. Hem actuat de forma reactiva, sense tenir en compte la previsió ni la prevenció, i per tant, quan actues de forma reactiva, si has de posar bombers, quan el dany ja està fet, doncs hauràs de posar tant bombers com danys. I com ara els danys pues abunden a conseqüència de l'emergència climàtica, pues hauries de posar més bombers.
0: I això, això, Antonio, no seria un exemple que de que s'ha ampliat plantilla i s'ha de donar més recursos, perquè el que hem viscut aquest estiu de situacions extremes, tant com aiguats, com ventades, com sobretot incendis, ostres, té tota la pinta que això es tornarà a repetir.
2: Evidentment, això és l'emergència climàtica. A veure, evidentment falten recursos. De fet, nosaltres ara tenim un conflicte col·lectiu demanant més recursos, materials i tècnics i humans, però som conscients que la manca de recursos ve de heretada d'anys de desinversions, d'anys sense convocar convocatòries, i ara s'està intentant pal·liar. El que nosaltres també diem és que no podem posar recursos ad infinitus. És a dir, s'ha de ballar més per la prevenció i per la previsió. I el que denunciem és que no entenem com a l'octubre de l'any passat, a les cases d'Alcanar, Terres d'Ebre, el 2020... episodis recurrents, cada vegada més recurrents, això són els períodes de recurrència famosos dels que parlem, doncs es repeteixen, però la intervenció i l'actitud de les administracions, tant locals com autonòmiques com estatals, doncs sempre és la mateixa, és guarir en comptes de prevenir. És a dir, si a l'octubre de l'any passat la consellera Paneque va sortir dient que hi havia prop de 150 càmpings a Catalunya en risc d'inundacions, i dels quals 16 que aquest risc era inassumible, que actuarien de forma quirúrgica, que no entenem més com el passat, la passada matinada a Roda Barà, al Vendrell, sí, sí. Alguns d'aquests càmpings que ja estaven en aquesta llista de risc greu d'inundacions, doncs continuen en les mateixes condicions. És a dir, s'ha d'intervenir. Mentre no fem o no corregim tot allò que hem fet mal durant anys, les riuades continuaran, les nevades continuaran, els fenòmens catastròfics meteorològics continuaran, els grans incendis cada vegada seran més grans. I de moment, què fem? No? Aquesta és la Clar. Pregunta. Posar bombers per atendre 400 emergències en una hora? Això és impossible. Això no hi ha cos de bombers en el món que aguanti. Hem de començar... Les emergències es poden respondre de forma reactiva, que és el que fem els bombers i les emergències, de forma preventiva ja, o en previsió. La previsió cada vegada serà més difícil. No podem estar pendents del SLR, o de les previsions meteorològiques, que cada vegada són més imprevisibles. Per tant, el que hem de començar és a treballar en la prevenció i fer mesures quirúrgiques, perquè això no aturarà ningú. El negacionisme climàtic ja fa mal i l'emergència climàtica ja la tenim.
0: Ja la tenim a sobre. Però bàsicament això de la prevenció és una qüestió que jo ja era petit i ja parlàvem de prevenció, sobretot als boscos, neteja de sòl. Estem parlant de dècades de que es parlava de tot això, i encara tenim el mateix tema amb el problema molt agreujat pel canvi climàtic. No, això no es fa, no s'acostuma a fer, o es fa molt poc.
2: Bueno, pues aquí anem. Vostè potser de petit ho sentia. Jo a l'escola no he sentit mai. I el que demanem és això, als bombers han de deixar part de la seva cultura reactiva per començar a fer cultura preventiva, divulgació del coneixement del risc, de l'autoprotecció, de la resiliència, de com actuar en aquestes situacions, perquè totes aquelles zones inundables en Catalunya que afecta a més de 100.000 habitants, doncs continuaran sent inundables. I quan s'inundin, els ciutadans han de ser ciutadans responsables i usuaris amb coneixements com per minimitzar les conseqüències d'aquestes catàstrofes, que cada vegada seran més recurrents.
0: Clar, l'administració no sé si té prou recursos per fer una cosa així, però sí possiblement per zones, per ajuntaments o per urbanitzacions que s'encarreguin d'una pròpia autoprotecció, per dir-ho d'alguna manera, no? Seria també una solució molt... Que penso que moltes vegades també hem parlat amb els bombers sobre aquest tema d'autoproteccions, d'urbanitzacions, etcètera.
2: Efectivament. A veure, no estem demanant ara que tot allò que s'ha fet mal, tot allò que es va denunciar en aquell reportatge de TV3 que va intentar ser censurat, en el que es pressionaven a tècnics de l'ACA per recalificar zones inundables, això no ho podrem revertir. No podrem tirar vivendes, no podrem treure càmpings a dojo, això no es podrà ser. El que sí que podrem fer és començar primer per l'actualització dels paus, segons per la renovació de noves i millors infraestructures i, sobretot, torno a insistir, educar la població als riscos que tenim. Si algú vol viure en un xalet al mig del bosc, pues haurà de saber quins riscos afronta i com actuar en cas d'incendi forestal. Si algú vol viure o no li queda més remei que viure en una zona inundable, haurà de tenir també tota aquesta informació, val? I aquest coneixement. Mm-hmm. Això és del que estem parlant. Mentre intentem posar remei a tot allò d'anys i anys i anys d'haver-ho fet malament.
0: Doncs, senyor Antonio del Río, de UGT Bombers, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I tornem a ser passats davant d'això. Prevenció, prevenció, prevenció, prevenció i prevenció. Neteja, neteja, neteja, neteja i autoprotecció. Vull dir, educació, bàsicament, en qüestions d'aquestes situacions que se'ns tiren a sobre i que hem de ser molt resilients. Bé, de seguida parlarem d'un tema curiós que igual encara esteu a temps. Igual encara esteu a temps, perquè penso que això ho escolliran demà. Mireu, a vegades, quan hi ha en un poble petit, doncs... No hi ha tanta gent a vegades com per tenir obert tot. És el que està passant a la petita població de Juncosa, a les Garrigues, a Lleida. És un poble del voltant de 380-390 habitants. No parlaríem d'un micropoble, perquè encara hi ha pobles molt més petits, però és un poble, la Juncosa, que té de tot. Bàsicament hi ha una llegenda a Juncosa que diu, que hi ha una pedra a la plaça del mig del món del poble, que diu la llegenda que marca el lloc exacte on Déu va clavar el compàs per dibuixar la Terra. Això és una llegenda, evidentment, atractiva, xula, com les llegendes que acostumen a ser molt xules. Però no vaig per aquí, eh? Vaig pel tema de que el poble estan buscant una família per donar relleu al bar del poble, que ja sabeu que és l'únic bar del poble, i com totes aquestes situacions, quan passen, quan hi ha només un bar, fa de bar, fa de mig restaurant, fa de lloc social, és a dir, és una d'aquestes peces claus socialment parlant d'una població. Doncs ofereixen la feina, ofereixen la casa i escolarització. Va, que de seguida en parlem d'això i en parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
3: Herrera a COPE.
4: COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Fernando Alonso wins.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: La vuelta ya está en marcha. 1 Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
9: ¡Qué espectáculo!
8: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
9: A la parte debajo del manillar.
8: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
9: ¡Qué corredorazo le hemos
8: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
9: ¿Qué pasa en la Vuelta?
8: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
10: 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
11: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
10: ¿Dónde estamos, alcalde?
12: La capital del melón.
10: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
3: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
13: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
14: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
13: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
15: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
13: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: Herrera a COPE.
1: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I parlem ara parlarem d'una d'aquestes curiositats virals, no? Que es fan virals per una bona causa. És a dir, hi ha vídeos que es fan virals i són, jo què sé, el monito aquel que conduce, el osito que llença sobre pedra, coses molt xorres a vegades i coses a vegades perjudicials. En aquest cas no. S'ha fet viral i ha ajudat al poble. M'explico, anem cap a Juncosa. Juncosa és un municipi a la província de Lleida, a la comarca de les Garrigues, d'aproximadament 380-400 habitants, no? El cas és que, com tots els pobles d'aquest tamany, doncs tenen una cosa, una botiga, un bar, jo què sé. I clar, això, les persones no durem sempre, és a dir, ens jubilem i ens retirem, bàsicament. I és el que ha passat precisament al bar del Casal. Les persones que ho regentaven, doncs ho deixen per qüestions d'edat, en aquest cas, no? I llavors, de fet, el bar portava tancat des del juliol i ara el que s'està buscant, donat la importància, perquè és l'únic bar del poble, ja sabeu que quan hi ha un bar a un poble d'aquestes característiques així de petit, doncs acostuma a ser el centre social, moltes vegades, del que és la població. Això ho hem vist mil vegades, és una normalitat. I clar, ostres, que estigui tancat, doncs què voleu que digui? És una pedra a la sabata, no? El cas és que l'Ajuntament es va posar en marxa per tornar-lo a reobrir, és a dir, per agafar un relleu generacional per continuar amb aquest bar del Casal. I bé, en principi el concurs va quedar desert, però la notícia va sortir a mitjans. És a dir, ofereixen la casa, ofereixen casa, ofereixen la feina, evidentment, i ofereixen escolarització pels nanos en cas d'una família. Va sortir a mitjans, es va fer viral i ara ha passat tot el contrari, que han rebut una allau de peticions per anar cap allà. És que sempre hi ha un roto per un descosido, això és veritat. Va, que entrem en detalls, parlem amb la Meritxell Montagut. La senyora Meritxell Montagut és la regidora de Cultura de Juncosa. Meritxell, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
2: Suposo que aquestes històries, això que estem parlant, és un problema que s'estén a molta de la Catalunya buidada, que és que falta gent per moltes coses, Meritxell.
3: Sí, als micropobles sobretot, però sí. Bueno, està generalitzat amb molts tipus de feines i de treballs, no només a la Catalunya buidada, eh? Vull dir, això sí que està clar que ens estem trobant, pues, això, no? De que falta moltíssima mà d'obra per moltíssimes coses, per moltíssims sectors, no?
2: Clar, clar, jo parlo de Catalunya buidada i això ho volia fer extensió absolutament a tot això que estàs explicant sí. De necessitats que a vegades hi ha problemes. En aquest cas, el que ha saltat i el que s'ha fet més viral és el tema de l'oferta, perquè el que vol l'Ajuntament és tornar a obrir l'únic bar del poble, Meritxell.
3: Sí, aviam, de fet, sempre ha estat obert, eh? Des de l'any 92 que es va obrir, doncs sempre hi han passat. Pues bueno, moltes famílies, l'última família, doncs, que ara el 31 de juliol, doncs, va decidir que ja, pues bueno, clar, també s'han fet grans i bueno, havien de fer un canvi de vida, no? I clar, pues, vull dir que de fet sempre no ha estat mai tancat, eh? Vull dir que sempre ha estat obert.
2: El que busca és un relleu generacional, per dir-ho així, no?
3: Correcte, sí. I sempre, la veritat que això sí que sempre s'havia regentat per famílies del poble, però bueno, ara quan vam obrir el concurs per la concessió, doncs bé, va quedar, vull dir, no es va presentar ningú i clar, vam dir, bueno, això no pot ser, perquè clar, vull dir, el bar Casal és més que un bar,
2: clar,
3: no?
2: És un punt social.
3: És un punt de trobada de la gent del poble, no? Uh-huh. I doncs en casos com Juncosa, que som 387 habitants, doncs clar, és un punt que és molt, molt important, no? Tindre un punt de trobada de totes les generacions, eh? Perquè des dels padrins fins als més petits. Uh-huh. I a part que fa el servei també, doncs, al migdia de donar menús, doncs, a vegades se porten, doncs, els menús als padrins que, pues, bueno, que no poden, que estan sols o que, pues, bueno, per mobilitat doncs, no hi poden anar, doncs també se feia el servei a domicili, no?, dels menús. Mm.
2: Llavors, l'oferta que s'està fent al poble, que fa l'Ajuntament, vaja, és, a part de la feina, és la casa i escola pels nanos.
3: Sí, sí, sí. Tenim, bueno, fa... Els pisos són de lloguer social, es van acabar fa... Pues, bueno, el mes de maig es va acabar l'obra nova i bé, vull dir, allí tenim uns pisos a disposició doncs, de la parella que vinguin doncs, per poder viure. Vull dir, perquè clar que també la dificultat que hi ha en aquests pobles petits és el tema de l'habitatge. Que clar, o són cases que estan... que doncs, les condicions que tenen doncs,
2: són, molt viure, bé, són molt velles i s'han de reformar.
3: Correcte, s'han de reformar i has d'entrar i has de fer i a vegades també, doncs, també doncs, els propietaris doncs, bueno, volen conservar-ho i ja està, saps? I bé, que també és la gran possibilitat aquesta i a part l'escola, no? L'escola a veure, tenim el
2: I la qualitat de vida, Meritxell, perquè estem parlant de tranquil·litat i un augment de qualitat de vida. Home, si vens d'una gran capital ja m'explicaràs, això és una meravella.
3: No, aquí és... O sigui, tenim... a veure, el que poden trobar junts coses és això, tradició i la modernitat, evidentment, no? Que no ens hem quedat anclats al passat, no? Però amb el tema dels nens és una qualitat de vida excepcional. Vull dir, a veure, que els nens ara a l'estiu surtin a prendre la fresca i te trobes nens de 5-7 anys que van al carrer, surten a baix, juguen amb mòbils, pocs ni veus, perquè clar, tots doncs, juguen doncs, als jocs tradicionals que hem jugat tota la vida, no? Mm-hmm. I això és per qui vulgui fer un canvi de vida i de plantejament de formar una família o de bueno, doncs ja la tenen formada i fer el canvi aquest és una meravella, no? El fet de viure en un lloc així on també hi tenim serveis, perquè també tenim botiga, tenim farmàcia, vull dir que a veure, que no és allò que dius, és que...
2: Ostres, que és que no hi ha res, no.
3: No hi ha res, no? Vull dir que això sí que, clar, des de l'Ajuntament procurem doncs, que això estigui totalment viu, no?
2: D'acord.
3: I que molts pobles de la vora es troben amb això, no? Que no tenen botiga o que... I clar, això per un poble, clar, vull dir, és la vida, no? El que hi hagi comerç, el que hi hagi un bar, doncs és tindre vida, no?
2: I tant. Meritxell, des de que això va sortir a mitjans, heu rebut moltes peticions o moltes sol·licituds?
3: Sí, sí, sí. La veritat és que vull dir, no ens esperàvem que hi hagués tanta bona acollida, bé, que ens han arribat hasta de Canàries, d'Alacant, vull dir, de llocs impensables de que diguéssim... per demanar informació, saps?
2: De Canàries? I, ostres!
3: De Canàries, d'Alacant... Sí, sí, que dèiem, ostres, és que quasi bé, no saben quasi bé ni on som, no?
2: Però, home, però... És que jo d'entrada, a veure, a la cara encara dius, vale, està per aquí a prop, més o menys, cultura, sí. Idioma, podem entendre català, castellà, però està sí, Canàries, sí. Canàries, això sí que m'ha sorprès, sí. De Canàries, molt bé.
3: Sí, sí, sí, sí, i bé, bueno, ara ja demà ja decidim amb l'equip de govern, ja amb les entrevistes que han fet, perquè una cosa és que mos han vist que vam rebre una allau per rebre informació i l'altre, doncs, bueno, els que s'han anat interessant i han anat venint aquí doncs, per fer les entrevistes i ja demà ja decidim.
2: Demà
3: amb l'equip de govern doncs decidirem aviam quina família bueno, doncs és la més idònia per portar el bar casal.
2: I en funció de què? En funció de què es decideix? Dels nanos? De si és
3: sí, molt... sobretot lo del tema de, bueno, clar, dels nens, tot i que ja et dic abans que l'escola la tenim garantida, perquè també aquí, també el bo que hem tingut durant aquests 4 o 5 anys, que també molts joves han decidit doncs, quedar-se aquí a la terra, portar les granges, la terra...
2: Molt bé.
3: Vull dir que això també és important, i formar la família, vull dir, formar família aquí. Això, clar, vull dir, doncs, bueno, l'escola la tenim afortunadament garantida, no? Però, bueno, vull dir, això no deixa de que vulguem doncs, que també doncs, tindre nouvinguts i que, doncs, això, no?, de que visquin pues, la vida de Juncosa.
2: Doncs demà sabrem qui és la família que començarà a regentar o aportarà, farà el relleu més aviat.
3: El relleu
2: d'aquest bar de Juncosa. Juncosa, on Déu va posar el compàs per traçar el planeta? Vull dir, poca
3: doncs
2: broma,
3: sí.
2: Eh?
3: Som al mig del món.
2: Exacte, és l'epicentre del planeta, no? Home. No oblidem això, a les Garrigues, eh? No oblidem això, eh?
3: I que tenim el millor oli del món,
2: home,
3: també.
2: Home, tu diràs,
3: això és importantíssim, eh?
2: Tu diràs, també. Com és l'or líquid, que és l'oli, eh?
3: Sí, sí, però a més premiat amb molts certàmens, vull dir que no només perquè ho diguem nosaltres, no? Perquè la veritat que també doncs és això, no? De que deia que la que Juncosa és tradició, però també és innovació, no? I en aquest sentit, doncs, el tema de la cooperativa, vull dir, sempre estan innovant i això també demostra que Juncosa està viva, que no és un poble mort, no?
2: Doncs, senyora Meritxell Montagut, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Juncosa, escolta'm, gràcies per aquests 500 cèntims que ens has fet de tot això i que vagi molt bé l'escolliment de la família.
3: Pues moltíssimes gràcies. Ja esteu convidats a vindre.
2: A la inauguració del relleu.
3: Home, claro. Sí,
2: home,
3: sí.
2: Qui no vol anar a l'epicentre del planeta? Vull dir, això és una qüestió clara. Una abraçada molt forta, Meritxell. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Bon dia. No teníem més temps, però m'agradarà un dia doncs, profunditzar en aquesta llegenda, perquè és curiosa, és molt curiosa. Bé, dit això, demà sabrem qui regentarà tot això. Ja, bàsicament, acabarem el colabrot. Però són d'aquestes curioses, d'aquests capítols que hi ha molts, Hi ha molts a pobles petits. Va, que de seguida parlarem de l'eclipsi de lluna, però abans anem a menjar carnaca. Va. Sí, si tens ganes d'una carnassa espectacular a Barcelona, doncs has de conèixer la Cabrera Barcelona, que és una autèntica graella argentina amb talls increïbles i l'ambient és perfecte per gaudir la carn i el que calgui amb amics, amb companys, amb família, amb la parella. És un lloc d'aquests que un cop proves és que vols tornar sempre. La Cabrera Barcelona, tota la web, Cabrera Barcelona. I on està? Està al carrer Diputació 239. Si vols carn espectacular, La Cabrera, Barcelona.
4: Estás escuchando Herrera en Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
10: En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles, o ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
11: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
12: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
13: Merishore. Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
14: No te atreves a volver.
2: Aquesta matinada, a partir de les 4, tenim un eclipsi parcial de lluna que serà visible, evidentment, a tot Espanya i a Catalunya. En parlem d'ell, de les maneres, de les formes, del lloc, i parlem amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
14: Buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, yo es que claro, después de haber visto el eclipse de sol, uno de luna queda un poco así, ¿no? Pero es chulo igual.
14: Bueno, es verdad. Y sobre todo porque este es un eclipse parcial de luna. O sea que la luna no se cubrirá toda por la sombra de la Tierra, sino que se cubrirá, pero casi toda, el 93% se cubrirá. Y quedará entonces un cachito sin eclipsar. Un trocito.
2: Un trozo.
14: Pero mira, no será total. Sabes que mencionar el eclipse de sol es muy interesante porque en el fondo este eclipse de luna que ocurrirá esta noche es pariente próximo del eclipse de sol. Es como si fueran dos primos hermanos.
2: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
14: Porque, mira, por una curiosidad que le da mucho a uno que pensar, que meditar. Mira, el eclipse de sol ocurre cuando hay dos cosas. Una, luna nueva, todo eclipse de sol en luna nueva. Y dos, que la luna esté en un sitio de su órbita, cerca de un sitio de su órbita que se llama el nodo. ¿Mm? El eclipse de luna ocurre al contrario, ya no es en luna nueva, sino en luna llena. Y debe estar en el nodo también. Entonces mira la coincidencia tan bonita. Entre la luna llena, nueva, del eclipse pasado, o de un eclipse cualquiera, Y la luna nueva siguiente, hay más o menos 14 días de diferencia, 13 y pico, 13,6, una cosa así.
2: Sí. Sí.
14: Entre la nueva para un eclipse de sol y las llenas y siguiente, que podría haber eclipse de luna o no, si hay nodo. Pero es que entre un nodo y el otro hay 13 y pico de días también. Es una coincidencia casi perfecta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ocurrió el eclipse de sol, la luna estaba en nodo y nueva. Y en este alcanzó a ir al otro nodo, que la distancia son 13 y pico de días de un nodo al otro, alcanzó a ir al otro nodo y se puso en nueva. Entonces coincide. Por eso muchos eclipses de sol son seguidos de uno de luna, o algunas veces al revés. Un eclipse de luna es seguido 14 días después por uno de sol.
2: Ostras, que coincide. Además, hay un montón de coincidencias en esto, y además vamos a ser testigos también, ya no solamente de estos eclipses que estamos hablando, sino de los que vienen, porque el año que viene tendremos otro de sol y el otro también habrá uno más.
14: Sí. Vamos a tener en el 27 y en el 28.
2: ¿Qué curiosidades podemos tener de este eclipse? ¿A qué hora va a empezar el eclipse de luna esta noche?
14: Mira, este eclipse, como todos los eclipses de luna, tiene tres fases. Una que es la fase penumbral, pero la fase penumbral en la práctica no se distingue de la luna sin eclipsar, no se distingue. Tiene que ser muy especialista. Hay personas que hacen magia con una cámara y son capaces de ver esa pequeñísima diferencia, pero eso no se nota. Entonces el penumbral descartado. Esa fase penumbral se inicia a las 3 de la madrugada, 3 y 20, 24 de la madrugada.
2: Sí.
14: Luego viene la fase parcial, que es cuando ya empieza a verse que hay una sombra en la luna, que empieza como un, muy parecido al eclipse total de sol, empieza una sombra negra que va mordiendo la luna y se va volviendo más grande, más grande, más grande, más grande, y el máximo del eclipse ocurre a las 6:13 de la mañana, que todavía está el sol, bajo el horizonte, porque sí, sí. El sol sale a las 7:15.
2: O sea, tendremos la oportunidad de ver casi una especie de alba, de amenaza del sol, de cómo el cielo va clareando mientras hay un eclipse.
14: Es correcto. Muy bonito es, muy bonito.
2: O sea, será un espectáculo magnífico. ¿Qué aconsejas para verlo? En posiciones y demás, para poderlo ver bien, quien decida pegarse ese madrugón. Porque a mí creo que me va a pillar viniendo hacia la radio, o sea, el eclipse. ¿Cuáles son los mejores lugares para verlo?
14: Se va a ver por el horizonte del noroeste, muy, muy relativamente bajo, a 11 grados de altura sobre el horizonte. Pero bueno, es para esta noche, las predicciones meteorológicas no son muy buenas, pero si el cielo nos deja, será un espectáculo bonito. Mira, un eclipse de luna es, para fotografiarlo, porque es muy fácil de fotografiar, pone uno la cámara en automático y toma las fotos y quedan buenas. Uh-huh. O para verlo a simple vista. No mucho con telescopio. Más, yo soy más partidario de verlo a simple vista o con unos prismáticos, eso sí.
2: ¿Y por qué telescopio en este caso, no?
14: Mira, porque el telescopio, digamos que agranda mucho, entonces se pierde la perspectiva global. Mira, por ejemplo, aquí en la Agrupación Astronómica de Castelldefels se están haciendo unos planes y ya tienen el sitio para que desde un cierto sitio se toma la foto de la luna eclipsada con elementos de Tierra. Y eso se ve precioso, es una foto hermosa. Pero hay que saber dónde ubicarse.
2: Claro.
14: Entonces lo que están intentando es ver el castillo de Castelldefels con la luna eclipsada. Y entonces ya tienen el sitio, dónde va a ser, lo van a... Bueno, anoche creo que estuvieron visitando el sitio para saber, bueno, dónde vamos a aparcar los coches, etcétera.
2: O sea, no, espero que el tiempo lo respete y que esa foto pueda salir, que sea la mar de chula.
14: Es correcto. Entonces la cosa es que la meteorología lo permita, pero esa ya sabemos que es muy imprevisible.
2: Antonio, tenemos la oportunidad de ver ahora mismo, hablo desde un punto en concreto, sin tenerse que desplazar, ¿eh? ¿Más eclipses de luna que de sol?
14: Es muy curioso lo que ocurre, pero hay, digamos a nivel global, hay más eclipses de sol que de luna. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la impresión de que hay más de luna que de sol por una razón. Porque los de sol, y hablo de los totales o anulares, se ven desde una franja muy delgada de la Tierra, desde ciertos puntos muy específicos. En cambio, los de luna se ven desde media Tierra. Todo el que pueda ver la luna en ese momento lo ve desde media Tierra. Entonces lo ve medio mundo. Entonces quiere decir que uno en su vida ve muchísimos más eclipses de luna que de sol.
2: Ostras, qué curioso. Esto sí que es curioso, ¿eh?
14: Es muy curioso.
2: Porque yo estaba convencido de lo contrario. O sea, bueno, precisamente de eso, de que había más eclipses de luna que de sol, pero no, es al revés. Pero la razón es curiosa. Ostras, qué chulo. Muy bien. Sí. Pues Antonio, espero que tú vayas a verlo, supongo, ¿no?
14: Yo madrugar, porque yo estoy aquí en Gabá. No tengo intención de tomar fotografía, porque esa fotografía, hay gente que es son unos magos para hacer ese tipo de fotografías, de combinar un objeto bonito de tierra con un evento del cielo. Yo lo voy a ver a simple vista, mejor dicho, con el instrumento natural que tenemos. Ajá. Con ese lo voy a ver. Y lo veo desde mi casa.
2: Muy bien.
14: No necesito desplazarme mucho. Aquí salir 100 metros o 150.
2: Muy bien. Pues oye, Antonio, que lo disfrutes. Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona. Oye, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos sin céntimos del eclipse de esta noche. Muy amable.
14: Muy bien, con mucho gusto.
2: Doncs, igualmente, gràcies, Antonio. Doncs ja sabeu que aproximadament a un quart de set del matí, ja trencant l'alba, podrem veure el punt àlgid d'aquest eclipsi parcial de Lluna. Tancarem Herrera i obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. Estem a punt d'arribar a la una. Obrirem migdia per parlar de que la policia ha alliberat un home després de 10 dies segrestat. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE. Ens actualitzem i tornem de seguida.
15: La una a las 12 en Canarias.
16: Última hora en mediodía COPE.
17: Pilar García de la Granja.
16: Estar informado.
15: Muy buenas tardes y bienvenidos a mediodía COPE en otro día más de multipantalla en este programa. Es lo que tiene no haber hecho demasiado en los 28 días que dura ya la crisis en Ceuta. Mira, a esta hora tenemos tres comparecencias de ministros en marcha en el Congreso de los Diputados. Por un lado, la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado también, ya sabes, coordinador del mando único para gestionar todas las derivadas que deja esta crisis.
18: De que deixin de pagar la gent que porta les banderes independentistes. Moltes gràcies.
19: Muchas gracias, señor Pagés.
15: Pero fíjate cómo este país es así en esa comparecencia de Ángel Víctor Torres. Hemos pillado el momento en el que le preguntaba a un portavoz de los grupos independentistas catalanes preguntándole por un asunto que nada tiene que ver con la crisis migratoria en Ceuta. En fin, también está compareciendo en este caso en la Comisión de Sanidad la ministra Mónica García, la misma que negó el colapso sanitario que confirman los sanitarios ceutíes, idea que la ministra ha vuelto a defender en esa comisión. Te lo cuento enseguida. Y por si faltaba poco, pues desde las 10 de la mañana está dando también explicaciones el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El miembro del gobierno que se mostró más contundente de todos con la devolución de los menores, que decía que la prioridad del gobierno es que todos los niños y adolescentes volvieran a Marruecos con sus familias. Bueno, pues el mismo discurso que ahora defienden la oposición y por el que el gobierno acusa al PP de xenofobia. Bueno, pues eso fue al principio de la crisis. 28 días después el ministro se escuda en que no han dejado de trabajar, que Pedro Sánchez por teléfono ha arreglado un montón de cosas en esta crisis y ha dicho también que el 90% de los migrantes que entraron han vuelto a Marruecos gracias a la cooperación con Rabat. El 90% de una cifra que nunca supimos cuál era, ¿no? Importante también, dice Bolaños, que el gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la avalancha del 30 de julio, pero con un matiz.
20: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
15: ¡Ay! No teníamos constancia previa ni precisa de la magnitud de la avalancha que se produjo en Ceuta. Pero una cosa es no calcular que 80.000 personas van a entrar en España y otra es negar que tuvieran información de que esa presión migratoria aumentaba al otro lado de la frontera. Y eso, aunque no lo parezca, es darle la razón a la ministra Margarita Robles. En fin, ha presumido Bolaños otra vez de gestión, de convocar una situación de interés por la seguridad nacional por primera vez en Ceuta. El problema es que ese mando único se activó cuando había pasado ya un mes prácticamente de la avalancha, no tarde, tardísimo. ¿Y qué está provocando esto? Pues que la gente se harte. Anoche la policía tuvo que intervenir con cargas disuasorias en los alrededores de la playa del Trampolín para evitar un enfrentamiento entre ceutíes que se manifestaban, manifestaciones que ya son diarias, y los migrantes que siguen acampados en la playa. Y a medida que pasen los días, ese ambiente se va a caldear todavía más porque Ceuta es un polvorín. Y todo el mundo está muy cansado. También los sanitarios y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en la ciudad. Y eso también va a ir a peor, ese cansancio. Esta mañana 12 migrantes han sido detenidos por apedrear un vehículo, eso fue anoche, un vehículo militar, emboscada de 30-40 personas al ejército español desplegado en Ceuta, 4 militares heridos. Los militares tuvieron que salir corriendo mientras eran perseguidos. Mucho cuidado, porque todo esto es muy peligroso y, como digo, el ambiente se va a ir crispando todavía más si no se dan pronto soluciones, o al menos se empiezan a ver esas soluciones. Y hablando de soluciones, están reunidos gobierno y comunidades para hablar del reparto de menores migrantes que están en Ceuta, que tampoco sabemos cuántos son. Lo único claro es que la mayoría de comunidades se oponen y no se fían de un gobierno que, te recuerdo, que con la crisis canaria elaboró un criterio de distribución que casualmente solo dejaba fuera a Cataluña. Bolaños pide ahora al resto solidaridad.
20: Un Estado que no solo se compone del Gobierno de España, se compone también, en este caso, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y también de la solidaridad de otras comunidades autónomas. Nosotros no solo proclamamos la solidaridad, ejercemos la solidaridad. No es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta, pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar en la normalización de esta ciudad.
15: Pues escuchando a los ceutíes no estamos ni para dar lecciones de solidaridad ni tampoco de patriotismo desde el Gobierno. Enseguida nos pasamos por Ceuta.
16: Escuchas Mediodía COPE.
15: Más noticias que te cuento en titulares con Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
15: Tesoro de Villena.
21: Del que han robado todas sus piezas. Uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, de oro aproximadamente del 1000 antes de Cristo. Lo han robado en su totalidad un grupo de varios atacantes que lo hizo en poco más de 4 minutos.
15: Riada en Nepal.
21: La que deja ya 289 muertos y la cifra sigue subiendo. Así lo han confirmado las autoridades de Nepal, que han rescatado con vida ya a 445 personas de esta zona fronteriza con el Tíbet. Hay cientos de desaparecidos y entre ellos 4 son españoles.
15: Terremotos.
21: En Granada solamente esta noche se han registrado 28 temblores. Pese a las magnitudes bajas, con solo 2 de más de 2 grados, hay 3 que se han podido sentir por la población. Se mantiene activa, por lo tanto, la serie sísmica marcada por los 2 más fuertes del 15 y el 18 de agosto.
15: León, 14.
21: El Papa ha enviado un telegrama con sus condolencias, sus oraciones por los fallecidos y su cercanía cercanía espiritual a los afectados por la devastación causada por las inundaciones en Nepal.
15: Y ojo a los deportes, porque hay noticia de última hora y tiene que ver con Julián Álvarez. Santi Duque, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Y es que el Atlético de Madrid acaba de hacer público un comunicado en el que dice que los miembros del Consejo de Administración han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián al Barcelona. Los miembros del Consejo son conscientes de que el Atlético está abierto a las negociaciones propias del mercado, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto. Respaldamos completamente la posición comunicada por el club de que el Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián. El Atlético está convencido de que el jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en estas dos temporadas anteriores. Comunicado que acaba de sacar el Atlético de Madrid en el caso Julián Álvarez. Otro de los grandes focos de atención del día es el sorteo de la Liga de Campeones. Finalizadas las rondas previas, los 36 equipos clasificados buscan rivales. Vamos hasta el lugar del sorteo, enviada especial de la cadena COPE a Mónaco, Arancha Rodríguez.
4: A las 6 de la tarde, Santi, comenzará el sorteo donde el Real Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal van a conocer su suerte en esa fase liga. Recordemos que cada equipo va a jugar contra 8 equipos, 2 de cada bombo, que los españoles no se van a poder enfrentar entre ellos y que como mucho podrán jugar contra 2 equipos de una misma federación. Los 3 grandes están en el bombo 1, el Betis en el 2 y el Villarreal en el 3. Lo podremos seguir el sorteo desde las 6 en la antena de la cadena COPE.
3: Gracias, Arancha. Además, recuerden que 2 partidos cierran hoy la primera jornada de liga a las 9. Barcelona, Athletic de Bilbao y a las 8:30 Celta Osasuna. Y que en ciclismo acaba de comenzar la sexta etapa de la Vuelta a España con un recorrido montañoso y la presencia, atención, de varios tramos de este rato.
15: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
22: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
2: Migdia Copa des de la teva Copa més propera, Copa Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres a les vies de so, el Jorge Martínez. I ara us explicarem una història d'aquestes, de les que podrien ser perfectament tretes d'una pel·li. Guió d'aquests de pel·lícules de narcotraficants, de pel·lícules de trapitxeos, de segrestos, etcètera, etcètera. El problema és que no és un guió fictici, sinó que és una història absolutament real. Absolutament real. No és cap ficció, ni cap sèrie, ni pel·lícula. De fet, aquest matí s'ha fet la roda de premsa sobre tot això. Elements, posem uns elements. 500 quilos de cocaïna a Portugal. Lloguer de transport de la mercaderia a una empresa de Barcelona. Subcontractació dels transports, droga que no arriba al destí, cerca dels 500 quilos, segrestos, pallisses i amenaces de mort. El còctel, en fi. Sergi Tor, bon migdia.
24: Bon migdia, José Miguel.
2: Mare meva, quina pel·lícula, però pel·lícula real en aquest cas.
24: Sí.
2: Quin ha estat el desenllaç de l'operació policial davant de tot això?
24: Podria donar per capítols, eh?
2: Mira, sí.
24: Comencem per l'inici, perquè potser és una miqueta complicat.
2: Endavant.
24: I confio que ho expliqui bé i així l'oient pugui tenir una composició de lloc. Primer de tot, una banda albanesa de narcotraficants vol introduir 500 quilos de cocaïna des de Catalunya a Portugal.
2: Vale.
24: Aleshores, aquesta banda contracta a una empresa de transport de Barcelona que gestiona un ciutadà de Romania. Bé, aquesta empresa contracte a un altre home, també romanès, per fer el transport. I aquest home, que ja és el segon, subcontracte a una tercera persona de la mateixa nacionalitat per fer la feina. Això és la subcontractació del transport de 500 quilos de cocaïna. Què va passar? Tot això va passar a finals de juliol. Doncs a 100 quilòmetres de la sortida del camió des de l'àrea de Barcelona, encara a Catalunya, el camió és abordat per 4 persones per ser vestides com agents de la Guàrdia Civil, disfressats,
2: sí.
24: I és un robatori.
2: I el roben, roben la droga.
24: Exacte, s'emporten els 500 quilos de cocaïna. I aquesta tercera persona, que és la que està fent el transport, desapareix. I per tant la droga no surt de Catalunya i no arriba al seu destí, que era Portugal.
2: Carai.
24: Conseqüència.
2: Ui, ui, ui.
24: La banda d'albanesos reclama al primer que ha fet el contacte, sí, el de l'empresa de transport, la droga o els diners del seu valor. Aquest primer transportista, que és el que va rebre, sí, l'encàrrec directe de la banda, segresta el segon.
2: El que va subcontractar directament, el segon que va subcontractar el tercer.
24: Clar, que ha desaparegut.
2: Sí.
24: I amb aquest segon ja comencen les tortures per localitzar amb aquest tercer, sobretot, on està la droga. L'inspector de la Policia Nacional, César Martín, reconeix aquí a COPE Catalunya l'enorme pressió que tenia el primer transportista per part de la banda d'albanesos, que després es converteix en segrestador.
5: Esta persona tenía mucha presión por el grupo original de albaneses, porque le estaban exigiendo la recuperación de esa mercancía o el pago de dicha mercancía. Estamos hablando que 500 kilos de cocaína en el mercado suelen oscilar entre 30 millones de euros. Es mucho dinero. Entonces tenía mucha presión y por localizar a esta tercera persona que había huido con la mercancía.
24: Clar, la pressió la tenia el primer transportista. Clar. Perquè té l'encàrrec de la banda d'albanesos.
2: Segurament aquest estava sota amenaça de mort directament, o nos lo das o te pelamos.
24: Sí, clar, i el que feia segrestar el que li havia contractat. Durant aquests dies de reclusió hi ha tortures, cops de puny, pallisses, i hi ha un moment donat que el segrestador surt d'on estava amagat, amb el segrestat, i és detingut per part d'agents de la Policia Nacional, que tot això havia tingut un avís per part de Romania, que havia trucades entre bandes senyalant que el que estava passant a Catalunya, i els agents ja avisats a Caldes de Montbui detenen el cotxe on anava el segrestador i el segrestat. Aleshores, el segrestador estava buscant una zona boscosa. Amb quines intencions? Doncs la policia té indicis i sospites. César Martín.
5: Las torturas la víctima los tuvo, o sea, recibió palizas durante los 10 días de cautiverio en los que estuvo preso. Es verdad que esta persona, bajo la presión policial, decidió cambiar de ubicación al secuestrado y se lo llevaba a esa zona boscosa que usted dice con un arma. Es verdad que él nunca nos manifestó que la finalidad era deshacerse del cuerpo. Pero es verdad que todo parece apuntar que a lo mejor lo que quería era quitarle la vida al secuestrado.
2: Vamos.
24: Aquesta és la intenció o la sospita que té la policia, perquè estava viatjant amb una arma que, per cert, va fins i tot va estar molt agressiu el segrestador, d'una enorme pressió, va investir els agents de la Policia Nacional, però finalment va quedar reduït. La investigació continua oberta, perquè a hores d'ara, José Miguel, hi ha 500 quilos de cocaïna que no van sortir de Catalunya i que no es coneix ni qui els té,
2: ni on paren.
24: Claro, ni on paren.
2: Claro. Mare meva, l'aventura és espectacular, eh? És un d'aquests capítols que és al final ha de posar continuarà, a veure si troben aquesta mitja tona de cocaïna.
24: Valorada amb 30 milions d'euros.
2: Però tu t'imagines, Sergi, això... Aquí ja podem fer una mica de fils, qui la té, qui no la té, qui l'ha agafat i qui no l'ha agafat. Però estem parlant, sí, d'un cas real que pot ser perfectament el guió d'una pel·li, eh?
24: Jo hi ha una cosa que no entenc. És el que rep l'encàrrec, compte amb aquest cas, jo crec que la frivolitat d'anar subcontractant persones per darrere.
2: Clar, en aquestes qüestions...
24: Jo és el que no entenc, i parlo ara des de únicament el punt de vista d'informador, no?
2: Però no.
24: El primer que rep l'encàrrec, com és capaç de contactar amb una altra persona, que suposo que ho he fet abans, no ho sé, i aquesta segona persona anar a un tercer.
2: No, és brutal. La reflexió que estàs fent és absolutament correcta, perquè en principi no estem parlant d'un pollito de cocaïna, estem parlant de 500 quilos, mitja tona de cocaïna. Llavors, entenc que aquestes coses, a més discretes siguin, menys cridin l'atenció i menys persones estiguin implicades, millor. Llavors, soc del teu parer, com és possible que aquesta primera persona subcontracti una segona, que no sé si aquesta segona seria conscient o no del carregament, que aquesta seria una altra història, i subcontracta una tercera.
24: Clar, clar.

0: En aquesta ocasió el que fan doncs és el camió, el busquen, el regiren i s'emporten la droga.
1: I clar, aquesta persona, la tercera persona desapareguda, estarà implicada en el robatori de la cocaïna o senzillament com ha vist el percal ha dit desaparezco del planeta perquè me van a pelar?
0: Exacte.
1: Bé, aquesta seria una altra de les possibilitats, eh?
0: Sí, perquè ara tothom està buscant aquesta tercera persona.
1: Mare meva. Sergi, la realitat sempre supera la ficció, eh?
0: Per dir la nacionalitat, la banda de narcotraficants és de nacionalitat albanesa i les tres persones implicades que van subcontractar en el transport són totes de nacionalitat de Romania.
1: Sergi Tol, moltíssimes gràcies.
0: Bon migdia, José Miguel.
1: Una abraçada forta, cuida't. Ens has deixat un bonquer per reflexionar sobre aquest cas. Estarem pendents. Bé, ja veieu que la realitat moltes vegades supera la ficció, tampoc és una qüestió nova, eh? És una qüestió d'aquestes que, bé, al·lucinen. Volíem començar amb aquest cas curiós. De fet, ja aquest matí fa res, un poc més d'una hora, que es feia la roda de premsa davant la alliberació d'aquesta segona persona segrestada, la que estava explicant el Sergi Tor. Ara parlarem de micropobles, perquè tenim un problema amb això, tenim un problema. No, els micropobles tenen un problema, els ajuntaments concretament. L'Associació de Micropobles està denunciant el risc de paràlisi d'ajuntaments petits amb la presa de possessió d'aquest mes d'agost de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Clar, bàsicament hi ha un risc de paralització perquè si aquesta persona va allà i diu no, és que no m'agrada o no vull fer aquesta feina, tenim un problema perquè sense aquesta figura es paralitza l'activitat d'un ajuntament. En parlarem de seguida aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra. Ai, però abans d'això, va, parlem de la llar.
2: En la radio.
3: Hemos encendido la linterna en Ceuta, en esta ciudad española que vive una situación límite.
2: Todo pasa en COPE.
4: A nivel de salud pública hay angustia porque hay basura, hay hacinamiento, hay problemas de sarna.
3: Una de las patas de este drama humanitario y de este desastre geoestratégico y social es la pata económica. La pata económica de los comerciantes de la ciudad. ¿Tienen miedo al futuro?
5: Todos tenemos negocios y tenemos que pagar muchas nóminas.
3: Es el polígono de las naves industriales del Tarajal. Hoy muestra una de las caras más duras de todo lo que está ocurriendo aquí. Jóvenes tirados por el suelo, niños que duermen junto a la basura, que caminan descalzos.
6: Aquí la noche hay menores y mucha pilía. Hay muchas niñas pequeñas con su familia.
7: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Esta vuelta al cole no te pillará de improviso con el 50% en todas las agendas, calendarios y forros solo el 27 de agosto. Y llega pisando fuerte con todo el calzado de bebé y niño al 50% solo el 28 de agosto. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
10: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: Hazte mutuera.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio. Puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
13: Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta 10% de descuento adicional en ordenadores de las marcas HP, Asus, Lenovo y Acer. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
14: ¿Puede usted llevarme a Madrid?
15: A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
16: Cuando aparece Pérez,
15: vas a saber de una vez por todas quién soy yo.
16: El cine se llena de ritmo.
15: No soy tan superficial como cree.
17: A todo gas.
16: Amor a todo gas.
15: Yo me llamo Pérez.
16: ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Es amor a todo gas.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
1: L'Associació de Micropobles està denunciant el risc de paràlisi d'ajuntaments petits amb la presa de possessió aquest mes d'agost dels interventors, secretaris interventors habilitats per l'Estat. Clar, aquí tenim un què, i s'estan buscant solucions. Però en parlem de tot això per entendre-ho millor amb el senyor Joan Solà. El senyor Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.

0: Cunha i alcalde de Riner. Joan, bon dia, benvingut.
1: Bon dia tinguem.
0: Gràcies per atendre'ns, Joan. Prometo que algun dia trucaré per parlar de coses positives, eh? Els micropobles, ho prometo, eh? Ho prometo. Bé, escolta'm, comencem per la base de tot i perquè la gent ho acabi d'entendre. Quin és el paper que té un secretari interventor en un micropoble? Bueno, en un ajuntament, en general.
1: Bé, és un paper cabdal, és la figura cabdal en el funcionament d'un ajuntament, sigui un ajuntament d'un micropoble o sigui un ajuntament de 100.000 habitants. És exactament, és exactament el mateix, de dir, és qui fa que l'activitat de l'ajuntament pugui dur-se a terme. No hi ha més. És qui convoca els plens, és qui dona fe de l'aprovació de les factures per poder fer els pagaments, és qui dona fe dels acords que es prenen, o sigui, que realment es fan correctament, i un llarg, etc. O sigui, sense aquesta figura, l'Ajuntament queda paralitzat.
0: Clar.
1: Quedar paralitzat l'Ajuntament vol dir que el municipi queda paralitzat amb tot el que comporta això cap als seus veïns i veïnes.
0: És a dir, que no es podien posar en marxa noves obres, nous pressupostos, noves factures, nous plens, vull dir, quedaria tot paralitzat.
1: Exacte. I això en alguns casos ja està passant. I ajuntaments que les estan passant molt canutes en aquest sentit.
0: Bé, durant aquest agost hi ha hagut aquesta presa de possessió de 31 nous secretaris interventors que han estat habilitats per l'Estat. Clar, també està el problema que igual no veuen a la situació prou atractiva i marxen. Això pot passar, això?
1: Aquí, novament, es posa sobre taula aquest problema estructural que tenim com a país. I en aquest cas amb una figura cabdal, que és el secretari, la figura del secretari interventor o secretària interventora. De dir, i aquí afecta-nos en aquest sentit, de dir, aquest problema estructural que tenim. De dir, aquest és un greuge històric, de dir, el de cobrir aquestes places de secretaris interventors.
0: Sí.
1: De dir, s'està anant pel bon camí per cobrir aquestes places, d'acord? Però una vegada més es posa en evidència de que d'aquesta forma no. De dir que cap als micropobles hi ha d'haver-hi una mirada diferent, o sigui, hi ha d'haver una especificitat diferent, també en aquest cas, a l'hora de cobrir aquestes places. Perquè aquest estiu hem vist, hem conegut, som coneixedors de diferents problemàtiques que hi ha hagut en molts municipis, doncs quan ha aterrat aquesta figura de secretari interventor, que està fet amb bona fe de voler cobrir aquesta plaça i per part de les administracions superiors, però de la forma que s'ha fet no ha sigut la més correcta. I aquí és el que estem treballant, perquè quan aquests secretaris interventors habilitats apareixen en un micropoble, doncs se'ls hi trenca el concepte que ells tenen, no? Perquè no és el mateix ser el secretari interventor d'un municipi de 100.000 habitants que un municipi de 100 habitants.
0: Clar. I aquí se'ls trenquen tots els esquemes, i aquí possiblement hi ha tot un què. Ostres, és que, jo has dit molt bé, posem sobre la taula un cop més qüestions que en funció del lloc no són igualment vàlides. I saps, se m'ha vingut al cap quan el tema de la pandèmia, mireu, me'n vaig sis anys enrere, quan hi va haver el confinament, no era el mateix la situació a un micropoble que a una gran ciutat, i el confinament marcava igual per tots.
1: Exacte. I ja es va veure i es van trencar esquemes en aquell moment.
0: Sí, sí.
1: De dir, vam entendre, o bona part de la societat va entendre, doncs que hi ha unes realitats diferents, ni millors ni pitjors, diferents.
0: Diferents, sí, sí.
1: I la realitat dels micropobles és aquesta, és la quina tenim, no? I llavors, doncs que la legislació, quan es prenen mesures doncs per solucionar problemes històrics, no es tingui en compte aquestes especificitats, fa que provoqui unes tensions, uns problemes que si s'haguessin s'hagués buscat la solució pensant en aquesta realitat, segurament que
0: clar,
1: no tindríem aquests problemes. I això és el que reclamem, sobretot.
0: L'associació, heu posat en coneixement de la Generalitat aquesta problemàtica, que l'ha admès i s'està buscant una solució. Com va el tema i cap on hauria d'anar aquesta solució, Joan?
1: Bé, aquesta setmana, amb tot d'alcaldies que són afectats, o sigui, afectades doncs, amb aquest problema, ens vàrem reunir amb el director general, amb el senyor Francesc Valdé, i vàrem posar tots els problemes sobre taula, de dir les diferents problemàtiques de cada ajuntament o agrupacions d'ajuntaments. Bé, s'està intentant trobar solucions, però sí que per aquests casos específics, o sigui, les solucions per aquests casos específics. Però sí que de forma global, també doncs, ja hem sol·licitat poder parlar amb el propi, amb la direcció general i el qui convingui, per poder buscar una solució més definitiva i més estructural, perquè el problema continua sent estructural. És a dir, fa un any vàrem aprovar l'Estatut del Municipi Rural que ja estàvem parlant de tot això, de dir, aquests problemes estructurals doncs, havien de millorar. I en aquest cas, tampoc no depèn de la pròpia Generalitat al 100%, tal com voldríem, doncs, el tema de la designació de secretaris, però sí que volem buscar solucions.
0: Sí, sí, però si no es repetirà.
1: Per no trobar-nos que ajuntaments es quedin sense secretari o secretària.
0: Doncs tant de bo hi hagi una solució i es repari aquest problema estructural de, ja històric, pràcticament, perquè si no es tornarà a repetir tota la història i tornarem a parlar un altre cop del tema. Senyor Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
1: Gràcies. I gràcies a vosaltres. I al principi era dir, sempre sortim doncs, parlant dels micropobles amb problemes.
0: Sí,
1: però molt agraïts, o sigui, agraïts de poder-ne parlar, perquè posant a sobre taula problemes i comunicant-los i explicant-ho que la societat entengui aquesta realitat, doncs també ajuda a poder-lo solucionar. I en aquest sentit, doncs agraïm molt que sigui per problemes o per coses positives doncs, de poder anar explicant la realitat dels micropobles.
0: Correcte. De totes maneres, Joan, intentarem equilibrar, perquè clar, està bé parlar de... perquè un es fa una idea, ostres, sempre hi ha problemes als micropobles, que sí, hi ha problemes a tot arreu, però també hi ha coses molt xules, molt maques i molt positives de les que et prometo que et trucaré per parlar d'una d'aquestes per gaudir-ho, t'ho prometo que sí.
1: I serà un goig parlar-ne, pel motiu que sigui.
0: Una abraçada molt forta, Joan, moltes gràcies.
1: Vinga,
0: per atendre.
1: Gràcies. Abraçada, fins aviat.
2: Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
7: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
8: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
9: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
10: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
8: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado a Herrera en COPE.
11: La pregunta es interesante, ¿eh?
12: Venga,
11: bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
8: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
13: La vuelta ya está en marcha. ¡Uno! Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
14: ¡Qué espectáculo!
13: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
14: A la parte debajo del manillar.
13: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
14: ¡Qué corredorazo le hemos
13: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
14: ¿Qué pasa en la vuelta?
13: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
15: Escuchas COPE.
16: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal? Hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera a aquest dijous d'eclipsi de lluna, aquesta matinada. Ara, sobre aquesta senyal, és el moment de veure com tenim les previsions per veure si veurem o no veurem l'eclipsi de lluna aquesta matinada. Va, repassem i comencem per la meteo. Doncs, us diré una cosa. Bueno, estic mirant i no pinta bé, no pinta bé el fet de veure l'eclipsi aquesta matinada, perquè el Meteocat tant per aquesta tarda, nit, matinada fins demà, doncs s'esperen, sobretot cap a Girona, núvols d'evolució. No esperem pluja, és núvols d'evolució cap a la costa central. La costa estarà entre sol i núvols i serà així tot el dia fins demà. Així que l'eclipsi ens la podem jugar. On sí el podrem veure molt bé serà cap a la Catalunya central i cap a Ponent. Cap a Ponent es podrà veure l'eclipsi la mar de bé perquè el Meteocat no marca allà núvols. Això sí, el que tindrem d'entrada aquesta tarda és una alerta per avís de vent cap al Pirineu, Prepirineu, o sigui, Pirineu central, Pirineu occidental. I demà divendres tenim un avís per calor nocturna. Durant tota aquesta matinada tenim un avís per calor nocturna a tota la façana litoral. Al litoral i prelitoral esperem unes temperatures elevades aquesta nit xafogó, d'aquestes horroroses que no et deixen dormir. Quedarà una mica al marge, per dir així, Terres de l'Ebre, Terra Alta, el Montsià, tot això queda una mica al marge d'aquestes temperatures elevades, però és que calor ja fa. Vull dir, encara, quan posen una alerta, calor ja tenim, és el què. I el que esperem demà divendres és un dia de predomini de sol amb molta pols en suspensió. És el que esperem, bàsicament. De fet, ja demà divendres començaran a baixar les temperatures per situar-se tal com tocarien per l'època de l'any durant el cap de setmana. Això és el que s'espera. El que passi ja són altres coses. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de destacar una incidència a Vilobí d'Onyar. Ah, perdoneu, mira, justament ara mateix s'ha restablert la situació. Aquí havia topat, s'havia variat un camió, punxat una roda, han topat altres vehicles, però bé, no hi ha hagut ferits, per tant, resolt. Ara mateix també destaquem, per exemple, que les obres que s'estan fent a Tarragona, en sentit Barcelona, obliguen a tallar dos carrils, 5 quilòmetres de lentitud, i el mateix passa a la 2, on hi ha 7 quilòmetres entre Tàrrega i Vilagrassa en sentit Barcelona. Algunes incidències a la 2, però són petites avaries a Castellolí, per tant, demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Que tingueu bon dia.
2: Gràcies, Sílvia, bon dia i bona tarda. Cuida't molt.
3: Merci.
2: Cuida't. Que, per cert, si voleu anar a la platja, aneu en compte, perquè tindrem bandera groga pràcticament a tota la costa. El mar està remogudet. Com remogudet està el tema de Julián Álvarez. Al final, Joan Ballori, benvingut, com estàs?
4: Era Cruz.
2: Al final, l'Atlético ha dicho que con el Barça no.
4: No,
2: y es que
4: 0% de posibilidades de que Julián salga traspasado al Barcelona.
2: Ratificat pel Consell d'Administració, que han dit, no, lo que ha dicho el presi,
4: sí, senyor.
2: Así va a ser.
4: Apolo dona suport total a l'estratègia de Gilmarín. El jugador, però, avui tampoc ha anat a entrenar. Continua amb indisposició.
2: Ah, indisposat.
4: Sí, no es troba bé.
2: No es troba, ja, normal.
4: El dissabte hi ha partit, juga l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla, per tant demà hi hauria d'haver, entenc, llista de convocats, roda de premsa de Simeone.
2: Al final Julián Álvarez, pel seu bé, haurà de passar per l'Aro, quedar-se a l'Atlètic de Madrid, passar...
4: Bueno, ell té una altra sortida, que és dir-li a l'Atlètic de Madrid, mira, jo vull sortir i mira, al final si no... De moment la seva única idea era si sortia, anar al Barça. Però una altra via que té és sortir a un altre
2: equip. A un altre equip.
4: A l'Atlètic de Madrid, a un altre equip, a l'Arsenal, per exemple,
2: que
4: segurament estaria disposat a traspassar-lo.
2: Que aquí l'Atlètic de Madrid sí que està disposat a negociar.
4: Sembla que estaria més obert. Tot i que l'Atlètic de Madrid el que voldria és que el jugador es quedés i en bon estat d'ànim i contribuís a la temporada de l'Atlètic de Madrid, però si el jugador es nega en rodó i quiero salir, el Barça no, però segurament, doncs no ho sé, a l'Arsenal igual sí.
2: Al resto del planeta.
4: Igual sí.
2: El cas és que tot això ve perquè l'Atlètic de Madrid ha acusat el Barça de fer les coses malament, no? D'anar per la porta de darrere, contactar abans amb el jugador, és el que està... del que acusa, sí, ho dic per posar una això, mica l'inici de clar, tot aquest problema, no?
4: Això ho fa tothom, vull dir, tu quan vols fitxar un futbolista primer li hauràs de preguntar al futbolista clar. Si vol venir a jugar amb tu i després presentar una oferta al club propietari, no? Això ho fa tothom.
2: Jo crec que sí.
4: Del que es queixa també l'Atlètic de Madrid és que ja t'hem dit que no una vegada, insisteixes i que no, i una altra vegada i que no, i una altra vegada, i amb el jugador i amb el representant, jo crec que això és el que molesta l'Atlètic de Madrid, però, en fi, el Barça... vol fitxar un jugador, el jugador li ha dit que vol venir al Barça, el Barça ha presentat una oferta formal que ha estat rebutjada i insisteix en aquest fitxatge fins l'últim dia del mercat.
2: Bueno. Bé, en l'actualitat com ho tenim? Perquè avui sí que juga el Barça.
4: Sí, avui hi ha partit, Barça-Atlètic Club a les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou, acaba de sortir la llista de convocats, la gran novetat en aquesta llista és Rodri, que ja va dir ahir Hansi Flick que tindria minuts en el partit d'avui, no serà titular però segurament el veurem a la segona part. Ha entrat també Balde, després d'uns dies en els que s'ha parlat molt del seu futur. Balde finalment ha decidit que es queda aquí i que lluitarà per guanyar-se un lloc a l'11 titular. El que es baixa és Gavi, que va patir un cop en el partit contra l'Elx. No és gran cosa, té una contusió només, però és baixa pel partit d'avui. També pendents, haurem d'estar pendents de l'ambient a la grada. Finalment el Barça va decidir definitivament suspendre l'homenatge als campions del món. I les entitats independentistes repartiran 10.000 estelades a les rodalies del Camp Nou, va dir Laporta, per fer una mena d'acte d'exaltació, va dir ell, a l'estelada. Un acte que no organitza el Barça, això el Barça ho ha volgut aclarir, però el Barça, evidentment, doncs...
2: Bé, no organitza si la gent... el Barça, però...
4: Permet que,
2: amb el vistiblau sí, ho permet, sí, en les seves instal·lacions.
4: Sí, no, i a més recolza, a més dona suport, ho va fer molt explícitament ahir el president del Barça, Joan Laporta. Què més? Ah, tenim el sorteig de la Champions també aquesta tarda,
2: no?
4: Sí, a partir de les 6 de Monte Carlo coneixerem els 8 rivals del Barça a la fase Lliga de la Champions, que atenció, aquest any comença molt d'hora, eh? Dies 8, 9 i 10 de setembre tenim ja partits, el Barça que jugarà 8 partits, com ve sent ja habitual des que va canviar el format els últims anys, 4 a casa i 4 a fora, contra equips diferents. El Real Madrid ahir va jugar, va golejar 4-1 a la Real Societat amb hat-trick de Mbappé. A l'Espanyol, pendents que es faci oficial el fitxatge de Brian Zaragoza, que està a la ciutat des d'ahir a la tarda i que ja ha passat revisió mèdica. I a la Vuelta Ciclista a Espanya, avui, 6a etapa, sortida Alcocebre i arribada a Castelló.
2: Home, i el Madrid va golejar, cert, el que dius, però jo vaig veure una defensa una mica... bé.
4: La primera part no va ser brillant, va dominar el Madrid. A mi em va cridar l'atenció que va jugar molt a camp contrari, que fins i tot els laterals estaven tant Carreras com Dumfries tota l'estona a l'àrea rival. Pressionava bastant, el que passa que la Real té jugadors de qualitat i de vegades era capaç de sortir de la pressió. Al descans vam arribar amb empat a 1 al marcador. Hi va haver algun xiulet al Santiago Bernabéu.
2: Sí, sí, ja s'ho veia, un empat a mitja part i ui.
4: Però ja la segona part és que el talent que té el Madrid davant és enorme. Sí, i Mbappé ha enxufat, 3 gols i
2: ja està.
4: I golejada.
2: I cap a casa.
4: Sí.
2: Doncs molt bé, Joan, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Cruz.
2: Cuida't molt.
4: Igualment.
2: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballor i tot l'equip d'Esports Cope Catalunya. De seguida parlarem de dolor pèlvic. Què és el dolor pèlvic? És una d'aquestes malalties que li diuen silencioses. No sé si aplicar la paraula tabú, perquè no es parla, no? És una mena d'autocensura a l'hora de parlar del dolor pèlvic. Sobretot és una malaltia que es desenvolupa en dones. I clar, quan aquest dolor pèlvic afecta els genitals, llavors entra aquesta vergonya de no dir-ho, de no explicar-ho, de... és quan entra aquest tabú, aquesta manera de fer les coses. De seguida en parlarem amb la Vall d'Hebron, perquè ha atès més de 500 dones per dolor pèlvic en el darrer any. En parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però abans parlem de llar. Si parlem de llar, estem parlant de l'Eri Merlin, clar, perquè fer la teva llar més eficient Té avantatges? Les té. Primer, estalvies diners perquè fas menys despesa en energia i les teves factures es redueixen. Segon, guanyes confort al controlar la temperatura a l'hivern i a l'estiu, clar. I tercer, redueixes les teves emissions, consumeixes menys recursos i llavors cuides el planeta. Com veus, hi ha moltes raons per fer de la teva llar més eficient i a l'Eriu Merlin t'ofereixen les solucions que necessites per aconseguir-ho. Per exemple, escolta, mira, productes aïllants perquè no entri ni el fred ni la calor de fora. El termostat intel·ligent per controlar la temperatura, això és magnífic. Tendals que sombregen i mantenen la teva llar fresqueta, les estufes de pell que escalfen de forma neta i econòmica i responsable, o l'aerotèrmia per climatitzar la teva llar amb menys despesa i impacte ambiental. Confia en els experts de l'Eriu Merlin i comença a estalviar amb les millors solucions per la teva llar i pel planeta. Perquè, com bé diuen l'Eriu Merlin, és un d'aquests savis que s'ho li va passar pel cap, diuen allò de a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tothom.
1: La vuelta ya está en marcha. Uno. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
5: ¡Qué espectáculo!
1: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
5: A la parte debajo del manillar.
1: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
5: ¡Qué corredorazo le hemos
1: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
5: ¿Qué pasa en la vuelta?
1: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
6: Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, valorado.
8: Y otra, valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto. El mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
10: Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Si aquesta malaltia, bé, jo crec que sí, que entraria dins del grup d'aquestes malalties silencioses, que no es parla molt. No m'atreviria a posar-li la paraula tabú, encara que en altra època segurament seria un d'aquests temes tabú, perquè estem parlant de dolor pèlvic. El dolor pèlvic crònic afecta principalment a les dones, molt principalment. Parlem d'un 90% i molt. Llavors, quan aquest dolor pèlvic afecta... Hi ha molts graus, com a moltes d'aquestes malalties, no? Però quan afecta principalment els genitals, llavors és quan fa més vergonya parlar. És quan entrem més en aquest tipus de malaltia silenciosa, no? En parlem amb la Vall d'Hebron. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones pel dolor pèlvic. En parlem amb el doctor Jordi Sabadell, de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, bon dia, benvingut.
11: Hola, bon dia, què tal?
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctor. D'entrada, què és el dolor pèlvic crònic? Comencem per la base de tot.
11: Bé, el dolor pèlvic crònic té una definició estandarditzada, no?, que és un dolor abdominal baix o la fossa o la zona lumbar baixa, també al periné, que dona un disconfort, una disfunció, valga la redundància, funcional de la pacient o dels pacients, en aquest cas, en el nostre cas, de dones, i que dura 6 mesos o més enllà de 6 mesos com a definició temporal. Uh-huh. I això pot comportar, sí, l'afectació de diferents òrgans i sistemes, no?, o funcions normals.
2: Habitualment les més afectades són les dones, majoritàriament?
11: Sí, és una patologia que pot afectar dos gèneres, però que sí que per condicions anatòmiques, funcionals, doncs hi ha parts, embarassos, doncs són factors de risc o condicionants que fan que sigui més prevalent en dones.
2: D'acord. Ostres, jo comentava que fins i tot havia llegit un testimoni d'una dona amb dolor pèlvic crònic que no es podia ni asseure. Tan extrem pot ser aquest dolor?
11: Sí, totalment. La simptomatologia varia molt de persona en persona, la definició és molt àmplia i pot ser un dolor abdominal, com en el cas que tu estàs referint, probablement és un dolor més a periné, que pot fer que, i depèn de la símptoma o el que hi hagi darrere, pot fer que no es pugui seure, no? Per compressió d'algun nervi o perquè segurament el nervi pudent o alguna patologia muscular.
2: Clar, Jordi, diuen que és una d'aquestes malalties silencioses que passa molt discretament, que no es parla molt. No li posaré la paraula tabú perquè no seria just, però sí silenciosa, com discreta, com si, que si no parlo millor. És així? Per què és així?
11: Per sort ja no és tan així.
2: D'acord.
11: Realment era tabú. I li podem dir la vara fa uns anys, semblava que el dolor, sobretot si afectava la zona més genital, doncs feia vergonya consultar-ho. La societat ha canviat i això ja no és tan així a dia d'avui, per sort es consulta més, no s'assumeix el dolor i el dolor en la dona, en el nostre cas, com a algo normal, i per sort això, hi ha més consultes i més demanda de solucions o de diagnòstic, però sí que és veritat que abans pues, es consultava molt menys.
2: D'acord.
11: Per sort, pues, això és una de les causes que ara actualment veiem cada cop a gent més jove que presenta o que consulta per aquesta patologia.
2: Clar, entenc per tot el que estàs explicant la causa exactament no està determinada. Hi ha diverses possibilitats, no? Entenc?
11: Exacte. El que és la simptomatologia, la definició en si, és molt àmplia i parlem de dos grans grups, així a grans termes. Mm. Hi ha causes específiques d'aquest dolor pèlvic crònic, a vegades de patologia molt concreta, molt específica, que si no és algun company que es dedica a veure patologia de dolor pèlvic crònic, pues, potser és difícil de posar-li el nom i trobar aquesta patologia. I aquests casos són potser els que tenen una miqueta més de millor solució, doncs tractem la causa, la solucionem i la gran majoria dels casos millora, curem el dolor.
2: Sí.
11: I hi ha l'altre grup en què es parla de síndrome de dolor pèlvic crònic, en què no trobem una causa primària, o perquè en alguns casos no hi ha una causa com a tal, és una suma de molts factors, que això és molt freqüent, o perquè va haver-hi una causa primària, es va curar, va desaparèixer, però ha generat una sèrie de conseqüències d'estimulació central, sensibilització pelviperineal, que fa que aquest dolor persisteixi. Llavors és el dolor com a tal el que considerem la patologia i és el que hem de tractar des de tots els fronts possibles.
2: I quin grup és majoritari o més o menys està equilibrat? No parlo de xifres concretes, però aproximadament que hi ha més crònics o més que es poden curar?
11: Bueno, poder curar, poder millorar, per sort, és una gran majoria.
2: D'acord.
11: A la nostra consulta veiem pues, casos de diagnòstic etiològic més, diguéssim, més específic, de més difícil catalogació per el que seria pues, una ginecologia, un ginecòleg més general, i també dels casos en què no hi ha un diagnòstic clar, que ha passat per diferents especialistes, també a nivell digestiu, urològic, colorectal, perquè s'ajunten molts òrgans i sistemes a la pelvis, i doncs aquest síndrome de dolor pèlvic crònic, que no hi ha causa darrere, que no la sabem identificar, potser és dels grups més prevalents a la nostra consulta.
2: D'acord.
11: No? Perquè els que han arribat a un diagnòstic específic doncs no ha calgut que arribin.
2: Doncs doctor Jordi Sabadell, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos aquestes explicacions sobre aquest dolor pèlvic crònic. Molt amable.
11: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta patologia. Vinga, moltes gràcies.
2: A tu per atendre'ns. Gràcies, doctor. Doncs això seria el que és i el que no és. Principalment, sempre cal parlar les coses. Afortunadament, cada cop és menys tabú. Per això no m'atrevia al principi de posar-li la paraula tabú, per l'autovergonya i tot allò que pot passar. Hi ha certa, no sé, cierto apuro, ¿no? Hablar de ciertas cosas, és cert, però quan s'ha de fer, s'ha de fer. Va, que de seguida canviarem i tancarem parlant d'IA, però de la IA que Netflix està entrenant per evitar que la gent s'agobi. M'explico. resulta ser que el catàleg de les plataformes que tenim ara doncs és enorme, és gegantí, perquè habitualment tenim més d'una plataforma. Parlarem concretament de Netflix, però podem tenir el Prime, el Disney Plus, el Movistar Plus. És que hi ha, habitualment tenim més d'una plataforma, és a dir, més les teles en obert. Tenim tanta oferta que t'agòbies, que el cervell col·lapsa. Doncs Netflix ha detectat això i està entrenant una IA perquè no ens passi, perquè no ens quedem tontos delant de la tele. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
0: A Cope Catalunya.
12: La imatge del dia, a Cope Catalunya.
2: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
0: A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
13: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: No sé si us ha passat que entreu, va, voy a ver algo en la plataforma, o sigui, Netflix, sigui la que sigui. Obres i veus allà un catàleg gegant, gegant. Igual tu vas amb una idea preconcebuda del que vols veure, però és que els estímuls que t'arriben són tants. A mi em passa, a mi soy un poco gañán per aquestes coses, però em quedo bloquejat, és que no sé veure. I a més, això, si ho sumem, l'ansietat que tenim per fer consum ràpid de les coses de multimèdia, doncs clar, a vegades si poso una sèrie o poso un què, als dos minuts la deixo allà en stand-by. Doncs ara Netflix està entrenant una IA per intentar evitar tot això, per evitar que marxis o t'agobis. En parlem amb l'Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Helena, buenos días, bienvenida.
14: ¿Qué tal? Buen día.
2: Gracias por estar aquí con nosotros, Helena.
14: Un placer.
2: Bueno, al final la IA nos echará una mano a escoger entre un universo infinito en Netflix. Es que la fatiga por decisión es tremenda, ¿eh? Hasta que no la pruebas no te das cuenta de eso.
14: Sí, yo creo que todo este tema del streaming nos pilló un poco por sorpresa, porque es verdad que nuestro cerebro es muy bueno para algunas cosas. Lo que pasa es que se aturulla cuando tiene demasiada oferta, ¿no? La capacidad de decidir dice que es inversamente proporcional al número de referencias que tenemos. Por eso yo creo que Netflix, en esa promesa de que nos iba a dar ese entretenimiento infinito a un precio muy asequible, en tiempos, ahora ya no es tan asequible, es como en tiempos.
2: Ha cambiado la cosa.
14: Pues claro, ya desde el principio se dio cuenta de que tenían un problema, que a medida que ellos iban, digamos que elevando su propuesta de valor, aumentando las referencias del catálogo, el espectador tenía cada vez más dificultades a la hora de encontrar algo que ver. Y ya desde el principio, con modelos que ya eran el germen de la inteligencia artificial, con los famosos algoritmos, ya intentaron pues sobreponerse a esta dificultad, ¿no? Que es conseguir conectar a las personas con el contenido que les va a gustar. Y ahora lo que pasa es que la inteligencia artificial generativa o el ChatGPT, que es lo que probablemente sí, todo el mundo tenga en mente, es como una vuelta de tuerca a este dilema que Netflix realmente ha tratado de resolver ya prácticamente desde sus orígenes.
2: Claro, o sea, intentaremos pedir, a ver, quiero ver tal contenido de tal manera, de estas características, y entonces nos ayudará a escoger dentro del catálogo. ¿Sería algo
14: claro,
2: así?
14: Exactamente. Es que nosotros venimos, si pensamos en la época en la que la clasificación de los géneros, tanto en el cine como en la literatura, era muy canónica, ¿no? Pues drama, comedia, terror. Luego, evidentemente, llegaron los géneros cinematográficos, el western, incluso el dramedy, la comedia negra. Son categorías muy amplias, ¿no? Y es verdad que en esta era de la hiperpersonalización, realmente no solamente es el género lo que nos mueve a escoger un contenido. Muchas veces las búsquedas son muy emocionales, ¿no? Buscamos algo ligero después de un día de trabajo de estos que duro, quieres tirarte por la ventana, o quieres una cosa facilona y así, como dicen los americanos, cozy, para un domingo que no te vas a quitar el pijama y vas a estar tirado todo el día en el sofá. Entonces, esa búsqueda anímica, esa búsqueda como del bálsamo que necesitas en cada momento, un LLM, que son los modelos de lenguaje amplio como ChatGPT, te permiten dialogar con el sistema. Y eso es lo que Netflix está entrenando a su sistema, a tratar de comprender que cuando nosotros le decimos ponme una peli que sea así de miedo, pero que tampoco me haga dormir con la luz encendida, que el sistema sea capaz de entender esa petición y traducirla en resultados concretos. Pero es verdad que Netflix ya tiene mucho camino andado, porque Netflix ya lleva mucho tiempo tratando de entender los matices de cada contenido, tratando de entender por qué una persona a la que le ha gustado qué sé yo, una comedia romántica o un thriller, le puede gustar también un drama político, porque aparentemente son géneros que no tienen conexión entre sí, pero sí que luego hay hilos, ¿no?, que conectan las series. Puede ser un actor, puede ser un tipo de trama, puede ser una ambientación, una escenografía, un país, un color, un tono.
2: O sencillamente nada, simplemente que quieres ver otra cosa y punto.
14: Exacto. Entonces yo creo que ahí es muy inteligente y desde luego es un auténtico reto. Veremos nosotros si somos capaces de dialogar con el sistema y que el sistema nos acierte, claro.
2: No, claro, es que hasta ahora Netflix, cuando tú veías una película, yo que sé, bélica o del oeste, todas las recomendaciones que te iba haciendo iban más o menos relacionadas con todo esto, con lo cual te impedía ver el resto del catálogo o no tenías un acceso directo al resto del catálogo. No sé hasta qué punto, Elena, este tipo de plataformas, hablo de Netflix, hablo de Prime, hablo de todas las plataformas ahora mismo, tienen en cuenta la ansiedad del ser humano. Es decir, la poca paciencia que tenemos a la hora de ver ciertas películas o ciertas series. Es decir, la pones, estás 10 minutos, te cansas y te vas a hacer scroll con TikTok o con Instagram. Uh-huh. No sé si esto también lo van a empezar a tener en cuenta.
14: Bueno, de hecho lo están teniendo en cuenta. Si te fijas, casi todas las plataformas, algunas todavía solamente en Estados Unidos, pero pronto llegará aquí, todas están incorporando vídeo vertical. El concepto este del short de YouTube o los reels de Instagram. Correcto, están incorporando mucho vídeo vertical. Pero también es verdad que, por ejemplo, desde la producción original es algo que se está intentando paliar. Muchos guionistas han dicho que una de las máximas cuando tú produces para una plataforma es que pasen cosas rápido. Es decir, que esta cosa, qué sé yo, se me ocurre El Padrino, ¿no? El Padrino se tira en una boda durante 20 minutos contándote la boda de la hija del padrino y en el que te está haciendo pues como un collage de personajes, pero realmente no pasa nada. Pasan un montón de cosas, es cierto, pero no pasa nada, no hay acción. Eso hoy en día en una plataforma de streaming sería impensable. Es decir, si estás vendiendo un thriller, ya tienen que pasar cosas desde el principio. Si es una comedia romántica, ya tiene que estar muy fijada desde el principio. Precisamente por eso que dices, porque la gente tiene mucha impaciencia y necesita sentir ese jitazo de dopamina, ¿no?
2: Esa voracidad por venga, vamos, venga, más.
14: Exacto. Quizás yo creo que es el principal problema, ¿no? Las plataformas son maravillosas porque al final han democratizado el acceso al audiovisual. No hay cines en todas partes, no hay... Bueno, videoclubs ya ni España ni se desespera. Claro, y la oferta de las cadenas de televisión es la que es. O sea, que yo creo que son muy buenas en algunos ámbitos, pero creo que yo siempre animo a la gente a que decida qué ver en plataformas de streaming antes de entrar en las plataformas de streaming. Porque si no, es verdad que te metes en ese bucle y acabas al minuto y medio ya estás corriendo por la plataforma como un pollo sin cabeza.
2: Sí, correcto. Oye, Elena, y ahora que estamos hablando de todo esto, de estos contenidos, y me estaba pensando, ostras, esta mezcla de series con plataforma, con vídeo vertical, ¿no? Uh-huh. Y ahora se ve mucho en TikTok, en Instagram, lo he visto, este tipo de plataformas que te hacen series chunguísimas, esto hay que decir una cosa, pero...
14: Las micronovelas, sí.
2: Una especie de... fotonovelas de los años 80, pero en vídeo vertical, generadas por IA y que son malísimas, pero no puedo evitar engancharme, Elena. O sea, ¿puede ser la mezcla híbrida de todo esto que estamos hablando?
14: Eso ha sido un germen. Estas micronovelas nacieron en China muy poquito después de la pandemia, casi en paralelo a la pandemia. Y sí que es verdad que las telenovelas chinas llegaron un poco antes de todo este boom de que ahora se están generando muchos con inteligencia artificial. Estas no, estas se generaban con actores. Pero se trata de este concepto de la ficción comprimida. Ficción en la que todos los planos que son transitorios se eliminan, las cosas pasan muy rápido y son en realidad pues como largos, como una película de 1 hora y 20, pero troceada en episodios de un minuto y medio. Y se dieron cuenta de que con esta serialización o esta falsa serialización, el usuario volvía por más, ¿no? Empezaron diseminándolas en redes sociales y luego se dieron cuenta que la gente estaba enganchada y pagaba por verlas.
2: Sí, es que es brutal.
14: Y es brutal porque se está convirtiendo en uno de los sectores más emergentes. Cada vez hay más compañías, más productoras que están demandando este contenido porque cada vez hay más gente que la consume. Un poco, al final son lo que decíamos antes, son historias que van directas a la acción, utilizan los tropos clásicos de la literatura, chica conoce a chico, el famoso enemy to lovers, personas que se odian pero luego se enamoran, o
2: cosas muy básicas, muy tópicas.
14: Son cosas muy básicas, muy tópicas, pero que funcionan, ¿no? Les son muy reconocibles.
2: Sí.
14: Y en esta era de la saturación, en esta era en la que cada vez tenemos menos paciencia para saborear las cosas, que tenemos también, cada vez hay más contextos del entretenimiento, porque antes tú te entretenías cuando llegabas a tu casa. Bueno, algunos antes se entretenían incluso en el trabajo, pero tú no te podías entretener en movilidad. Hoy en día, ¿cuánto tiempo pasamos desplazándonos al trabajo o esperando en cualquier sitio? Entonces, es un entretenimiento en el móvil que funciona muy bien y que precisamente por eso las plataformas de pago, las típicas, están apostando incluso también por esta ficción vertical, porque se dan cuenta de que hay una cantidad ingente de personas que las están consumiendo y que están pagando por ellas, que es lo verdaderamente difícil.
2: Fijaos, todo esto viene por la ansiedad de consumir, de que las cosas pasen rápido, de en fin, que es un poco el sello que nos ha colocado la sociedad actual a todos, o sea, es lo que hay. Pues Elena Neira, profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, como siempre ha sido un placer charlar contigo sobre estos temas. Un abrazo muy grande.
14: Un abrazo, gracias a vosotros.
2: I ara arribem a les dues. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. Rebem la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, que acabin de passar una molt bona tarda. I will never be
15: with you. Las dos, la una en Canarias.
16: Última hora en Mediodía Cope.
17: Pilar García de la Granja.
16: Estar informado.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía Cope desde la una de la tarde, las doce en Canarias, contándote todo lo que está pasando, que es mucho, sobre todo en Ceuta. Y qué poquito queda, ¿eh? Qué poquito queda para cambiar el traqueteo de las maletas de vacaciones por el traqueteo de los niños arrastrando las mochilas de ruedas, ¿no? Qué emociones, a de estrenar, pues no sé, el estuche, la mochila, las zapatillas. Y qué recuerdos más buenos trae, ¿no? Aunque es verdad que, como está la vida, cada vez más gente opta por estrenar poquito y tirar mucho de la segunda mano. Enseguida te lo cuento, ¿eh? Porque otra vez afrontamos, no te lo vas a creer, la vuelta al cole más cara de la historia. 480 eurazos de media por hijo, que es un 12% más que hace un año y que, como siempre, esto varía en función de dónde vivas, ¿eh? Solo para la compra básica, esos 480 euros, ¿eh? En fin, que te voy a contar que tú no sepas. Unos echando números y otros deseando reencontrarse ya con los amigos y con las aventuras de hacerse mayor en otro curso que empieza.
18: Bueno, muchos besitos. Nos vemos en primaria, adiós.
19: Serán en primaria, pero ¿cuál día va la primaria?
15: Ay, si es que los nervios no nos dejan centrarnos en qué día empieza el cole. La emoción, qué bonito, ¿eh? Insisto, qué recuerdos. El cole es esencial por muchas cosas, evidentemente por la educación, pero también por esa rutina, esas obligaciones tan buenas para las personitas que serán adultos pronto. Fíjate, en cualquier ciudad el pulso lo marca en gran medida el cole, ¿no? Cualquier día sin clases, aunque no sea festivo, el tráfico es menor, hay menos atascos, evidentemente, más gente teletrabaja, personas que se piden el día. Y todo eso que se pone en marcha en dos semanas es muy probable que no se dé en Ceuta, a pesar de que el gobierno mantenga el inicio de las clases de momento en el 8 de septiembre.
20: Que las familias, por favor, confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, confíen en el Ministerio de Educación, confíen en el sistema educativo, nos confíen a sus hijos, que sabremos cuidarlos con seguridad y atenderlos emocionalmente de forma adecuada.
15: Para esa confianza, el gobierno ha anunciado que va a reforzar la seguridad, más policías en colegios, institutos, rutas escolares, centros donde se hacen actividades extraescolares. Lo ha contado, lo acabas de escuchar, en Herrera en COPE, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. Confianza pedía el número 2 de Educación, pero fíjate, si es difícil confiar en la gestión que se está haciendo en la crisis en Ceuta por parte del gobierno, reconocido hasta por los socios parlamentarios del gobierno, ¿cómo no va a ser difícil confiarle al Estado, al gobierno, lo que más quieres en la vida?
21: A mí la política no me interesa, pero como madre jamás le confiaría a mis hijos a estas personas. No, porque todas las promesas que nos hacen siempre son falsas. Si nos ha dejado completamente abandonados. No, muchísimos padres y madres no vamos a llevar a los niños al colegio. Es que lo tenemos muy claro. No los vamos a llevar. La ley del menor prima para unos, pero para nuestros niños Ceuta y Estaballas, no. El interés superior del menor no existe para ellos.
15: Esto es una derivada importante, pero sobre todo es una prueba más de que las cosas no se están haciendo bien, porque todo está igual que hace un mes o peor, ¿no? Y va a seguir empeorando porque las soluciones tardan y los ánimos, pues la paciencia se termina y la gente desespera. La gestión ha empezado hace 25 días y eso es muy tarde, ¿no? Lo decía el ministro Bolaños, no hemos mandado refuerzos a los juzgados porque el Poder Judicial no lo ha pedido todavía. Entonces, ¿para qué sirve el mando único? Y encima los mensajes que se lanzan no ayudan, ¿no? Al menos a los ceutíes. Este es el de hoy de la ministra de Sanidad, Mónica García.
3: Así que los ceutíes pueden estar orgullosos y contentos de tener un equipo directivo que va a responder, que está comprometido y que va a saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Que va a saber que tiene 7 planes de contingencia.
15: Dice la ministra que todo va a salir con sobresaliente. Contentos y orgullosos no están los ceutíes, y las palabras de la ministra no calman los nervios, más bien todo lo contrario.
4: Escuchas Mediodía COPE.
15: Y hay más noticias este jueves que conocer a esta hora. Sofía Carrillo, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
15: Robo de película sustraído en 4 minutos el tesoro de Villena.
22: En casi su totalidad de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, fechado hacia el año 1000 a.C. y que albergaba el museo de la localidad alicantina. La alarma de edificio saltó a las 5:15 de la madrugada y los ladrones huyeron en 2 coches. El edificio no contaba con seguridad permanente.
15: Hoy seguimos hablando del acuerdo histórico al que ha llegado Meta,
22: que pagará más de 14.000 millones de euros para evitar que continúe el juicio contra la compañía en el que se le acusaba de generar adicción a las redes sociales a través de sus plataformas Instagram y Facebook. Meta se compromete a controlar que los menores de edad no utilicen sus aplicaciones más de 2 horas al día ni en horario nocturno. La incógnita que persiste es que va, cómo lo va a realizar. De momento solo en varios estados estadounidenses. A las 2:30 de la tarde vamos a abordar el daño que hacen las redes a nuestros niños y jóvenes.
15: Y en Noruega mucha preocupación por el estado de salud del rey Harald, que está en estado muy grave, ¿no, Sofía?
22: Sí, la Casa Real Noruega ha anunciado esta mañana que el estado de salud del monarca ha empeorado en las últimas horas. El rey de 89 años lleva 10 días hospitalizado por una infección en la sangre. La familia real al completo se ha trasladado al centro y ha suspendido toda su agenda.
15: Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: 2 partidos cierran hoy la primera jornada de Liga.
23: Sí, los partidos que quedaban pendientes con el Barcelona como protagonista, los de

0: forma reactiva, sense tenir en compte la previsió ni la prevenció, i per tant, quan actues de forma reactiva, si has de posar bombers quan el dany ja està fet, doncs hauràs de posar tant bombers com danys. I com ara els danys pues, abunden a conseqüència de l'emergència climàtica, pues, hauries de posar més bombers.
1: A més de la falta de personal, des d'UGT, bombers també denuncien la poca actuació de les administracions, tant locals com comunitàries com estatals. Demanen que canviïn la forma d'actuar i que siguin més previsors de cara als fenòmens meteorològics que cada vegada seran més forts. Antonio del Río afirmava que, prenent en compte les inundacions i les riuades d'aquest cap de setmana, ja se sabia que alguns càmpings no complien les condicions òptimes. D'aquí la necessitat d'actuar abans de que aquests fets passin.
0: És a dir, s'ha d'intervenir. Mentre no fem o no corregim tot allò que hem fet mal durant anys, les riuades continuaran, les nevades continuaran, els fenòmens catastròfics meteorològics continuaran, els grans incendis cada vegada seran més grans, i de moment què fem? No? Aquesta és la pregunta.
1: És per això que reclamen que els ciutadans tinguin coneixements d'autoprotecció, perquè quan les zones inundables de Catalunya, que afecten més de 100.000 habitants, s'inundin, necessitaran que la gent pugui evitar les conseqüències greus en la mesura del possible.
2: Informació ara de serveis. Comencem pel temps. Ambient assolellat avui, tot i que aquesta tarda s'espera algun ruixat al Pirineu Occidental i alguna gotellada al litoral nord cap al vespre. Atenció amb les ventades perquè continuen sent molt fortes a cotes altes del Pirineu i la temperatura avui, doncs, una mica més alta i es pot enfilar fins als 35 graus en alguns punts. Del temps al trànsit, sapiguem si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Li preguntem a la Sílvia de l'Amo. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Unes obres a la 2 en la zona de Tàrrega, en sentit Barcelona, provoca 7 quilòmetres de lentitud i unes altres obres a la P7 a Tarragona, en sentit Barcelona, que obliga a tallar dos carrils, generen 5 quilòmetres de retencions. En aquests moments també hem de demanar precaució a la 2 a Castellolí per una avaria i també hi ha lentitud, per exemple, a la zona de Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Aquesta història que us explico ara mateix és real, no és ficció, ni forma part de cap sèrie ni de cap pel·lícula. Us avanço els ingredients. 500 quilos de cocaïna a Portugal, lloguer de transport de la mercaderia a una empresa de Barcelona, subcontractació del transport, droga que no arriba al seu destí, recerca dels 500 quilos, segrestos, pallisses i amenaces de mort. Sergi Tor, quina és la pel·lícula real i el desenllaç de l'operació policial?
4: Comencem des de l'inici, Yolanda. Una banda albanesa aquest mes de juliol de narcotraficants vol introduir 500 quilos de cocaïna des de Catalunya a Portugal. La banda contracta a una empresa de transport de Barcelona que gestiona un romanès. Aquesta empresa contracta a la vegada a un home, també romanès, per fer el transport. I aquest a la vegada subcontracta a una tercera persona de la mateixa nacionalitat per fer la feina. Què va passar? A 100 quilòmetres de la sortida del camió i encara a Catalunya, el camió és abordat per quatre persones vestides de guàrdia civil. És un robatori. I aquesta tercera persona, que feia el transport, desapareix i la droga no surt de Catalunya. Conseqüència, la banda reclama la droga o bé els diners del seu valor al primer transportista que va rebre l'encàrrec de la banda. Aquest aleshores segresta el segon i el tortura per intentar localitzar el tercer i on és la droga. L'inspector de la Policia Nacional, César Martín, admet a COPE Catalunya l'enorme pressió que tenia el primer transportista, que rep l'encàrrec que a la vegada es converteix en segrestador.
5: Esta persona tenía mucha presión por el grupo original de albaneses, porque le estaban exigiendo la recuperación de esa mercancía o el pago de dicha mercancía. Estamos hablando que 500 kilos de cocaína en el mercado suelen oscilar entre 30 millones de euros. És molt diner.
4: Durant 10 dies de reclusió, el primer transportista apallissa i golpeja al segon, perquè volia saber on estava amagada la droga. Finalment surt de l'Amagatall i es vol desplaçar cap a una zona boscosa. És detingut a Caldes de Montbui per part d'agents de la Policia Nacional que estaven a l'avís del que estava passant. Amb quines intencions anava el segrestador cap a una zona boscosa? La policia té indicis i sospites. César Martín.
5: Y se lo llevaba a esa zona boscosa que usted dice con un arma. Es verdad que él nunca nos manifestó que la finalidad era deshacerse del cuerpo, pero es verdad que todo parece apuntar que a lo mejor lo que quería era quitarle la vida al secuestrado.
4: La investigació policial, Yolanda, continua oberta. Hores d'ara hi ha 500 quilos de cocaïna que no es coneix qui els té i on estan.
2: Gràcies, Sergi. I ja està en marxa a Barcelona la reforma del mercat de la Boqueria amb una inversió de més de 12 milions d'euros. Les obres començaran aquesta propera tardor i s'acabaran el 2029. Un mercat, el de la Boqueria, doncs, que ha acabat sent més dels turistes, que no pas dels veïns de la ciutat. En aquest sentit, l'Ajuntament aprovarà un reglament que limitarà l'oferta de productes elaborats al 50% al conjunt del mercat per potenciar i protegir justament la venda del producte tradicional. Ara mateix guanya el producte elaborat enfocat al turisme i l'objectiu és recuperar el producte fresc, que hauria de ser l'essència de qualsevol mercat. Raquel Gil, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials i Promoció Econòmica, posa un exemple concret.
6: I efectivament, en alguns casos, comportarà un canvi. És a dir, per la parada, quan tu tens una parada que està venent fruites, sucs, tu el que tens és una parada que té llicència per vendre fruites. Per tant, tu hauràs de vendre fruita. I podràs tenir una part que sigui doncs, un elaborat, un suc o una paperina, però serà una part, perquè tu ets una parada de fruites.
2: El que començarà a la tardor seran les obres dels nous banys públics i de la millora de la il·luminació de la zona logística. I a finals del 2027, amb una mica de retard, s'iniciarà la reforma de l'illa central del Peix i de la façana de la plaça de la Gardunya i el canvi de la coberta. I encara t'explico que la Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb més de 700 plantes en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. A l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen els dos adults, el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada. La investigació va començar el mes d'abril i ha culminat doncs, amb la detenció d'aquesta parella. Doncs amb aquesta operació policial arribem pràcticament a 2:15. Més notícies de Catalunya d'aquí a 20 minuts i ara la informació continua com sempre a Mediodía Cope. Fins ara, que vagi bé, bona tarda.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: La entrada de más de 70.000 personas en Ceuta ha desencadenado una de las crisis más importantes de nuestra historia política reciente. Por eso resulta tan significativo que desde el propio gobierno se hayan ofrecido dos versiones incompatibles sobre la labor del CNI en las horas previas a la irrupción masiva. Margarita Robles, ministra de Defensa, cartera de la que depende el servicio de inteligencia de nuestro país, afirmó esta semana que existieron informes que alertaron de la posible ocupación. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha sostenido que nadie avisó al gobierno del riesgo de invasión. Que dos ministros de tanto peso ofrezcan versiones contradictorias sitúa al Ejecutivo en una situación imposible de justificar. Ante dos relatos opuestos, al menos uno de ellos, Robles o Marlaska, está ofreciendo una interpretación sesgada o incluso falsa de los hechos. Desde Moncloa se ha optado por desacreditar a la ministra de Defensa. Incluso el delegado del gobierno en Ceuta ha emitido un comunicado subrayando la falsedad de sus afirmaciones. Es decir, que es el propio Ejecutivo, a través de su representante en la ciudad autónoma, quien desautoriza a Robles. El hecho es tan insólito que requeriría una respuesta inmediata por parte de una ministra que ha quedado cuestionada por su propio gobierno. Los españoles merecen saber cuándo, cómo y en qué grado pudo resultar previsible y evitable la entrada de miles de irregulares en Ceuta. No caben más silencios ni comunicados a medias. Nuestro país necesita una explicación única, coherente y verificable, no dos versiones que se anulan entre sí. Mientras eso no llegue, la sospecha seguirá pesando más que cualquier desmentido.
3: Son las 3, son las 2 en Canarias.
1: La tarde.
0: Pilar García Muñiz.
1: COPE. Estar informado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. 8 de septiembre es la nueva fecha marcada en el calendario por los ceutíes. Ese día los niños vuelven al colegio. Después de casi un mes de crisis, ahora la preocupación está en la vuelta a las aulas. Las familias tienen miedo, dudan de llevar a sus hijos al colegio y reclaman garantías de seguridad antes de recuperar la rutina. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha querido tranquilizar a esas familias en Herrera, en COPE.
4: Nuestra misión es garantizar que los centros educativos son seguros, que los traslados a los centros también lo serán, que habrá presencia uniformada en las rutas escolares, en los buses, en las paradas de trayecto, en las inmediaciones de los centros, para que las familias sientan el acompañamiento de la seguridad.
3: El acompañamiento de la seguridad está muy bien, pero fíjate la imagen, ¿eh? Decían gente uniformada en los autobuses, en los colegios, lo mismo que están ahora los militares en la puerta de los supermercados, por ejemplo, pero es una imagen que refleja muy bien lo que es Ceuta ahora mismo. Esta madrugada, en Benzú, que es una pequeña barriada ceutí junto a la frontera de Marruecos, un grupo de entre 30 y 40 migrantes ha tendido una emboscada a varios militares. Les han lanzado piedras, les han golpeado y cuatro soldados españoles han resultado heridos. La intervención ha terminado con 12 migrantes detenidos. Esa es la noticia de las últimas horas, para que veas el caos que sigue habiendo en Ceuta. Mientras Ceuta sigue lidiando con las consecuencias de aquella entrada masiva, el gobierno todavía no se pone de acuerdo con la versión sobre si avisó el CNI o no avisó. Robles dijo que sí, Marlaska dijo que no, hoy Bolaños respalda a Marlaska.
5: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
3: Bueno, puede ser la realidad, pero ya en los medios, dos o tres días, ya lo estábamos hablando aquí. Que había cuatro muertos encima de la mesa, que el goteo era constante y que habían ya cruzado 4.000 migrantes, 3.000, 4.000 migrantes ya. Hasta ahora, Ángel Víctor Torres comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para explicar la gestión de la crisis de Ceuta y su papel al frente de ese mando único que ha tardado un mes en crearse.
6: Del conjunto de los menores. Sí, filiados. Digo, ¿cómo va a ser el cumplimiento, digamos, de la legalidad
3: Le estamos preguntando los diferentes grupos parlamentarios al ministro Ángel Víctor Torres de Política Territorial, pues cómo va a ser ese reparto de los menores. A lo largo de toda la tarde estaremos pendientes de esa comparecencia también, el tiempo que se prolongue. Pero mientras continúa la discusión sobre lo que se sabía antes, ahora hay que tomar medidas sobre lo que vino después. 14 comunidades autónomas han aprobado transferir 25 millones de euros a Ceuta para atender precisamente esa cuestión, la de los menores migrantes. Pero hay más noticias, y una de ellas es la que ha sucedido esta madrugada. En Villena, Alicante, unos ladrones han robado uno de los grandes tesoros arqueológicos de Europa. Han arrancado un ventanal del Museo Municipal y se han llevado el tesoro de Villena. Decenas de piezas de oro, plata y otros materiales de la Edad de Bronce. Enseguida vamos a tener con nosotros a Lidia Merenciano, que es arqueóloga, es divulgadora y nos va a contar exactamente por qué este tesoro de Villena es realmente eso, una pieza única y un tesoro. Y estos días se ha hecho viral el vídeo de dos cabras que se colaron en un autobús en Estados Unidos. Aquí en España lo de colarse es casi un deporte nacional. No es que lo hagan las cabras, es que lo hacemos casi todos. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Dónde te has colado? Cuéntanoslo, Rosa.
7: Hola, Irra. A ver, realmente no nos colamos, nos vemos obligados a colarnos.
3: Claro, que nos obligan.
7: Claro, imaginaos la estampa.
8: Buenas tardes, gente. Nosotros fuimos con unos amigos a un pueblo de vacaciones que se llama Santa Susana, en la provincia de Barcelona, y nos colábamos en el tren para ir a Blanes, sin pagar, claro. Íbamos con mis hijos y nuestros amigos, y nunca nos cogieron. Venga, buenas tardes, un saludo.
7: Ahí dando ejemplo a los niños.
3: Nos colamos en los trenes, nos colamos en los buses, nos colamos en las colas, es decir, a otra gente, pues es lo que tiene España.
7: Es lo que tiene.
3: La picaresca. Esperamos mensajes.
7: 607-150602.
9: Sports. COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
10: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En un dia intens en clau Barça, perquè coneixerem avui els 8 rivals del Barça a la fase Lliga de la Champions, que comença ja, eh? Primers partits, 8, 9 i 10 de setembre. I en el dia en què hem de veure debutar Rodri amb la samarreta del Barça, un fitxatge que resulta indiscutible des del punt de vista futbolístic, però que no era prioritat en aquest mercat. La prioritat és, o potser ja hem de dir, era el fitxatge d'un nou, d'un davanter centre. Aquest matí, Julián Álvarez tampoc s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid. Continua indisposat, segons comunica l'equip Matalasser. El Consell d'Administració de l'Atlètic de Madrid, o sigui Apolo, dona suport total a la decisió del club, o sigui Gilmarín, de no negociar amb el Barça pel jugador. Així que seguim en un carreró sense sortida. A les 6 de la tarda mirarem a Monte Carlo el sorteig de la fase Lliga de la Champions. 32 equips, 4 bombos de 8 equips, 2 rivals de cada bombo, 4 partits a casa, 4 a fora. Tocaran dos cocos segur, els del primer grup, i després la duresa de la lligueta te la marcarà al nivell de la resta de rivals. Recordo, amb 5 equips espanyols, el sorteig: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Betis i Villarreal. La final aquest any al Metropolitano. I després, a partir de les 9 de la nit, al Camp Nou, Barça-Atlètic Club. És partit de la jornada 1. Entren a la llista Rodri i Valde, es baixa Gavi. El Barça, que ha fet oficial aquest matí el fitxatge del porter croata Livakovic per 4 temporades, ara a veure si surt cedit o si es queda com a suplent de Joan Garcia. També avui al Camp Nou haurem d'estar pendents de l'ambient a la grada. Com sabeu, l'acte previst per homenatjar els campions del món amb Espanya s'ha suspès per l'ambient generat arrel de la intervenció policial contra un jove seguidor del Barça Elx, i potser tot era compatible per part del club. La condemna per la intervenció policial, la reivindicació de l'estelada i després també fer l'homenatge als teus jugadors campions del món i que la gent reaccioni com consideri, aplaudint o xiulant. També avui, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga, juga el Celta Osasuna a 9:15. El Real Madrid va golejar a la Real Societat 4-1 amb hat-trick de Mbappé. Avui pendents també del Getafe, que juga al camp del Partizan a 9:00 en busca de la classificació per la Conference, porta un 3-1 favorable del partit d'anada. També es pot classificar a l'Inter d'Escaldes d'Andorra, que rep el Drita de Kosovo amb 2-2 del partit d'anada. Seria la primera vegada que un equip d'Andorra classifica per una competició europea. A l'Espanyol estem pendents de la confirmació oficial del fitxatge de Brian Zaragoza, que ja ha passat revisió mèdica. Al Girona moltes sortides, traspassat Sigankov a l'Ajax, també sortida de Minsu al Rangers i és oficial també la sortida d'Arnau Martínez al València, també l'arribada de Javier Boñar de l'Atlètic Club B com a substitut. A la Vuelta Ciclista a Espanya, avui sisena etapa, al Cocebre Castelló, i tenim previst trucar després al Pepe Conill, que és jugador de l'Atlètic Terrassa. Demà, la selecció espanyola d'hoquei herba juga semifinals del Mundial contra els Països Baixos a Amsterdam. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça és oficial el fitxatge de l'Ivakovic, què faríeu amb ell? Per vosaltres seria, hauria de ser el segon porter al 80%, cedir-lo al 20%. En clau espanyol, amb l'arribada de Brian Zaragoza, com ha de jugar l'Espanyol? Amb dos extrems, considereu la majoria el 81%, amb quatre migcampistes al 19%. Marc Pairés està al control de so, Marina Herrero a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
1: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
11: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
1: Suscríbete.
12: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
13: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
9: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
10: Que arrenca ara, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, i arrenca abordant l'actualitat del Barça, que hi ha, com sempre, moltes coses per comentar. Ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
14: Hola, Joan, molt bona tarda.
10: D'aquí una estoneta cap a l'estadi, a seguir el sorteig i després a veure el partit, eh?
14: Sí, avui és un dia intenset, eh? Sorteig de la Champions a les 6 des de Monte Carlo i després, 3 hores més tard, a les 9, aquest Barça Atlètic Club de Bilbao corresponent a la jornada 1 de Lliga, que estava, recordem, ajornat perquè el Barça tenia molts mundialistes a la Copa del Món.
10: Anem primer amb les novetats esportives, Helena, que hem conegut la llista de convocats aquest matí. Està Rodri, ja va dir ahir Hansi Flick que... en principi ha de tenir minuts durant el partit, i està també Alejandro Valde, que estaven pendents d'això.
14: Sí, Alejandro Valde, per començar pel lateral esquerre, finalment es queda al Barça i ha entrat a la convocatòria. Dilluns és quan té la primera i única reunió, xerrada, conversa amb Flick. Em diuen que fins al moment sí que és cert que ha rebut molts tocs d'atenció públicament per part de l'entrenador, però que no s'havien assegut mai cara a cara, una conversa molt breu, on Flick li deixa clar que el seu rol, per si no ho tenia del tot segur, serà secundari, que necessita més compromís, més caràcter, més competitivitat per part seva. Valde accepta i assumeix el desafiament, però deixant clar que també, per demostrar, necessita minuts. Avui torna a la llista després de quedar-se a Barcelona en el primer partit de Lliga. A la convocatòria, el cap de cartell és Rodri, perquè avui s'espera el seu ansiat debut del campió i MVP del Mundial. Tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. Flick ja deia ahir, Flick, com tothom, està desitjant veure'l al costat de Pedri. És baixa Gavi per la forta contusió que arrossega el genoll dret des d'Elx i estarà més o menys una setmana fora, i Xavi Espar estrenarà el dorsal 12 i en principi tindrà continuïtat al lateral esquerre.
10: Uh-huh. Doncs podem dibuixar un possible 11 ja, si vols, Helena.
14: Sí, a falta d'un nou clàssic, jo aposto perquè Rafinha continuarà sent el davanter centre després de la seva gran actuació a Elx, amb doblet i assistència, i l'onze del Barça seria el següent: Joan en porteria, Eric lateral dret, Xavi Espar lateral esquerre, els centrals continuarien sent Christensen i Gerard Martín, al mig del camp Bernal tornaria Pedri en lloc de Gavi, Fermín, i a la davantera Lamine Yamal, Rafinha, i aposto per Gordon en lloc de Karim Adeyemi.
10: Sí, perquè Gordon va estar una una mica millor que Dejemi a Elx?
14: Sí, va repartir dues assistències en poc menys de 10 minuts. A Dejemi jo crec que va tenir un bon debut, era el seu primer partit oficial, va marcar un gol, se li van veure doncs, se li van deixar bones sensacions, tant l'un com l'altre, però et diria que va estar un passet per endavant Anthony Gordon i per això avui aposto per ell d'entrada a l'11 titular.
10: I a veure si ja me'l porta millor cara, com dius?
14: Sí, ens va sorprendre a tots la mala cara que tenia, se'l veia visiblement molest, enfadat, després del canvi no el va acabar d'encaixar bé, ahir Flick va dir que és un geni i que el que li passava és que doncs, arrossegava mal de cap, que no estava del tot bé, que no es trobava del tot bé, doncs a veure si avui ha millorat i veiem el Lamine Yamal que tots esperem davant de la seva afició en un Camp Nou que en principi estarà bastant ple.
10: A veure si li surt avui un bon partit i es ve a dalt. Una altra notícia que ens deixa al matí, Helena, ja és oficial el fitxatge del porter Livakovic i ara hem de veure al final què passa amb ell, si es queda aquí per ser el segon porter, el suplent de Joan García, o si finalment acaba sortint cedit.
14: Sí, i ja va signar per 4 temporades el porter croat de 31 anys que arriba procedent del Fenerbahçe i està per veure doncs, el que dius, si es queda aquesta temporada com a suplent de Joan García o se'n va cedit un any i torna la temporada vinent on ja no hi serà Chesney, que recordem té contracte fins al 2027. El que diuen fons del club és que tot dependrà del fair play financer per saber si poden o no inscriure el porter, estan pendents de sortides i de possibles arribades, per tant doncs ara mateix encara no tenen una radiografia perfecta per poder confirmar que el porter Livakovic podria estar inscrit, per tant no es volen mullar encara a dia d'avui, tot i que ja està signat, fitxat per les properes 4 temporades i veurem doncs, per on passa el seu futur aquesta temporada.
10: Segur que la gent que vagi avui a l'estadi, Helena, abans del partit, el tema de comentari a la grada, un dels temes serà el tema de Julián, que avui hem sabut que segueix sense entrenar amb l'Atlètic de Madrid, per segon dia consecutiu continua indisposat, i hem sabut també aquest matí, hi ha hagut comunicat del Consell d'Administració de l'Atlètic de Madrid, o sigui d'Apolo, donant suport total a l'estratègia del club, és a dir, a l'estratègia de Gilmarín, 0 opcions de negociar amb el Barça.
14: Sí, de la negativa absoluta a negociar amb el Futbol Club Barcelona i criticant a més el seu modus operandi. El que ens diuen del Barça, després de fer un F5, que el fem pràcticament cada dia, en el cas Julián Álvarez, és que apuraran fins al final, una mica en la línia del que ja va explicar ahir Joan Laporta en el vídeo comunicat als mitjans del club. El nou és Julián Álvarez o res, almenys en aquest mercat, tot i que et dic que internament no hi ha gens d'optimisme, no tiren la tovallola, no es rendeixen i avui, per cert, després de les declaracions de Laporta, relatant una mica com ha estat l'oferta que van presentar l'Atlético de Madrid, la seva trucada a Gilmarín i deixant clar que estan a l'espera de si l'Atlético realment el vol vendre i té un substitut de passar un altre cop a l'atac, avui Rafa Juste, el vicepresident, coincidirà precisament amb Enrique Cerezo i amb Gilmarín al sorteig de la Champions a Monte Carlo. Suposo que
10: a veure si es troben per algun passadís o si un va per un passadís i un altre per un altre.
14: No esperem cap novetat al respecte. Ahir, de fet, deia Laporta que tenien màxim respecte cap als dirigents de l'Atlético de Madrid, que

0: Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Què s'està movent primer per aquí?
1: Doncs s'ha fet oficial el fitxatge de N'Goro Bouaré pel Rayo. El Rayo també hauria d'arribar al lateral esquerre Adrià Pedrosa durant les properes hores. La sortida de Javi Rueda del Celta aturada després de les paraules de Claudio Giraldes a roda de premsa. El Madrid tanca la incorporació d'Òscar Nàsset, central del Granada, però jugarà al Castilla. I el moviment del mercat, Álvaro Morata, molt a prop d'arribar cedit al Leganés.
0: I fora de les nostres fronteres?
1: Oficial, Omar Marmoux, nou jugador del Tottenham. Liam Delap, nou jugador del Nottingham Forest, arriba del Chelsea per 50 milions de lliures. Moviment important a Europa. Acord entre PSG i Liverpool per Barcola. L'extrem serà Red per 140 milions d'euros. I a Itàlia, Rafa Leao deixarà el Milan pel Galatasaray i Samuel Ricci pel Como.
0: Així ve el dia en clau Mercato. Ara, el debat amb els del Pedregà. Dani Senabre, hola Dani, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda a tots, com esteu?
0: Molt bé, i tu què tal?
2: Molt bé, moltes ganes de tornar.
0: Com ha anat l'estiu, bé?
2: L'estiu sempre va bé, el problema sí, no? És que s'acaba i llavors has de tornar a la realitat, però va, la realitat mola.
0: Has de tornar a Julián, a sí, tant, tots els sí, temes sí. Aquests, eh?
2: Correcte.
0: Sí, sí, sí.
2: A barallar-te amb la gent.
0: Sí, senyor. Està per aquí el Júnior Minguella també, hola Júnior.
3: Bona tarda, amics.
0: Bona tarda. No, amb el Júnior jo crec que no us barallareu gaire
2: en
0: aquest sentit.
3: No. De fet, estic molt content d'escoltar la veu del Dani una altra vegada perquè
2: l'he trobat
3: a faltar.
2: I jo la teva.
3: Ho sé.
0: Amb ganes de veure l'equip, imagino, avui, Dani, a veure com evoluciona, sí. A veure els nous, quin rendiment van donant i a veure si veiem a Rodri una estona, no?
2: Sí, no sé quanta estona és la gran incògnita, saber quants minuts podrem veure a Rodri, però la resta, clar, el partit d'Elx per molta gent pot ser enganyós o no, és que la forma de jugar de l'Elx és que és molt tova i propicia, bueno, pot ser, però el Barça va fotre 5 gols sense un nou, que això no vol dir necessàriament que no hagi de fitxar un nou, eh? Jo crec que si et vens Lewandowski i Ferran has de fitxar un nou, però la veritat és que la resposta de Adeyemi, Rafinha, Gordon quan va sortir, etc, a banda de Fermín i tal, doncs és molt bona i amb ganes de certificar això, perquè el Madrid ahir, doncs, molt ben Mbappé, hat-trick i tal, però jo segueixo tenint la sensació que el Barça és el millor equip de la Lliga espanyola, amb diferència. Després a Europa ja sabem el que passa, però a la Lliga espanyola, per mi, és una màquina que funciona des de fa anys gairebé amb inèrcia.
0: Sí. La posada en escena, Júnior, va ser bona. El que passa que amb els matisos aquests que comenta el Dani, no? Que era l'Elx, que l'escenari es va posar ja de cara molt d'hora i que la segona part va tenir molts espais i Gordon va poder córrer i, en fi, tot va anar de cara.
3: Totalment d'acord. El tema és, en els partits més competits i de màxima exigència, és on realment es nota aquesta figura del número 9, que doncs, amb una jugada en concret doncs, pot declinar un partit cap a una banda o cap a l'altra. Llavors, crec que per la Lliga, insisteixo, i estic completament d'acord amb el Dani, crec que tenim un equip que si no és el millor, clarament està el segon, només veig que sigui el Madrid i no està per tirar coets i crec que anem bé, que tenim planter suficient per la Lliga, però de cara a la Champions crec que encara ens falta. No tinc clar la posició central, no tinc clar la posició de lateral dret i no tinc clar la posició de davanter.
0: Sense que us pregunti, els dos heu parlat ja del tema del nou, Dani.
2: Sí.
0: Intueixo que tu això de si no ve Julián tirem amb el que hi ha no et fa gaire gràcia.
2: No, jo preferiria un altre futbolista. El que passa, tampoc fitxar per fitxar, és que jo crec que anem tard ja. O sigui, anem molt tard perquè queden pocs dies i la veritat és que el Barça, jo aplaudeixo Deco d'haver fitxat Gordon i d'haver fitxat Rodri que passava per allà i no te l'esperaves i tal, però la feina que havies de fer claríssima, que era un central i un nou, no ho has fet i queda menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat. Hi ha una part de mi que pensa, hòstia, hi ha grans Barces de la història que han jugat sense nou. El Barça de Cruyff, fins que arriba Romario, juga sense un nou. El Barça de Guardiola juga sense un nou molts anys. Però clar, hi havia Messi al Barça de Guardiola, hi havia Stoichkov al Barça de Cruyff. Jo no sé si tu em dius que la primera jornada serà sempre així, Si tu em dius que sempre Adeyemi marcarà i Rafinha marcarà i Gordon fotrà dos assistències, vale, no fitxem cap nou, però jo veig difícil que tot un any sencer tu puguis aguantar havent-te venut Ferran i Lewandowski i no havent fitxat ningú.
0: Sí. Jo pensava, Junior, francament, que el Barça anava per Julián i em sembla bé, però pensava que tenien un plan B definit, que quan volguessin l'activarien, però veig que no,
3: que no és així. Jo també creia que ja ho... que tenien un plan B, crec que ja ho havíem comentat en tertules anteriors, perquè crec que tots, inclús el Barcelona, veia i sabia que això de Julián tenia molt poques opcions o cap de tirar endavant. Llavors, aquí és un, bueno, és el punt on estic a veure amb el Dani, que sí, que crec, per mi el Deco ha fet grans incorporacions, no tant per Rodri, que ho és, perquè, o sigui, perquè crec que no era una prioritat, però crec que amb Adeyemi per mi l'ha clavat. Gordon, tot i el cos, crec que és una bona aposta i ja veurem el rendiment que dona, però la nota negativa és que la prioritat era un número 9 i aquest no el tenim.
0: Sí, perquè amb el tema Julián no teniu cap esperança. Bé, avui hi ha un comunicat de la propietat, o sigui, del Consell d'Administració d'Apolo, perquè hi havia gent que deia, bueno, i Apolo, que només mira els diners, no intervindrà en algun moment, s'ha posicionat absolutament al costat de Gilmarín, Dani.
2: Sí, jo ho veig impossible, Julián, al Barça. No veig impossible que marxi a l'Arsenal, si hi vol, o un altre lloc, però l'Atlètic de Madrid es nega a vendre'l al Barça. Jo puc entendre que no vulguis vendre un futbolista al teu màxim rival. Jo el que no entenc és aquest paper de víctima, ja ho he dit mil cops, és que sembla que el Barça és molt dolent, que ve a fer-nos mal i a segrestar-nos jugadors i tal, que és el mateix que feia l'Atlètic Bilbao amb Nico Williams, quan la realitat és que Nico Williams volia venir al Barça i Julián va boig per venir al Barça. Per tant, si et vols enfadar amb algú, enfada't amb el teu jugador, no amb el club que el vol fitxar. Però jo entenc que l'Atlètic de Madrid digui no, pues té contracte i no el venga al Barça. Per tant, igual que tu, Batllori, jo també pensava que hi havia algun altre davanter, i potser encara hi és, en una llista, i que tu diràs l'últim dia de mercat, diràs, bueno, és impossible el de Julián, vale, doncs fitxo aquest.
0: A mi m'agradaria que passés això, m'agradaria que, no, que ens sorprenguessin l'últim dia, sí. Però... Sí.
3: Sí, però Joan, que et sorprengui l'últim dia amb quin davanter, perquè tampoc és portar per portar.
0: No, portar per portar, no, evidentment.
3: Aquí hi ha la màxima, sempre en el futbol, que el que portis ha de millorar el present.
0: Sí.
3: I crec que és això el que està complicat, no, en aquest moment.
0: Quan jo parlo d'aquesta estratègia, és un tema que ja hauries de tenir tancat des de fa molt de temps. No dic esperar l'últim dia per sorprendre amb un conill de la xistera i mira, ara portem aquest. No, ja l'hauries de tenir tancat per activar-lo quan tu vulguis.
3: Exactament. Sí, que crec que és la feina que hauríem de començar a fer d'aquí al gener, per si de cas.
2: És que ho van fer molt bé amb la porteria. La porteria, Ter Stegen, ja es veia que començava a acabar-se,
3: sí.
2: I es va posar a tir Joan Garcia i el van fitxar. Fantàstic. Ara, amb el nou, jo crec que ho han allargat una mica. Bé, ja fins i tot quan Lewandowski jugava al Barça, és a dir, l'any passat, tu ja potser el gener de l'any passat o inclús l'estiu passat ja hauries de començar a tenir una llista de 5 o 6 tios, no la fàcil, la que faria jo o la meva tieta de no, vol Haaland i tal, no, però una llista, no. Hòstia, hi ha un tio a la Lliga holandesa, hi ha un tio a la Lliga búlgara, hi ha un tio no sé on que pinta que serà el gran nou de tal, bueno, doncs això és el que s'hauria de tenir controlat.
0: Sí.
2: Que és molt fàcil dir-ho jo aquí assegut en una cadira, vull dir, però és el que hauria de ser.
0: Ara, és curiós, aquesta història al final tothom sortirà perdent, perquè el Barça no tindrà el nou que vol, l'Atlètic de Madrid es quedarà un futbolista que està emprenyadíssim i el jugador es quedarà on no vol estar. És que...
2: Bueno, però això, si es queda, jo soc dels que pensa que a la jornada 7 o 8 fot un parell de gols i ja...
0: No sé.
3: Abans, Dani, això sempre és el mateix. Mira Griezmann, lo ràpid que el van perdonar. Una miqueta de colleja per com s'ha comportat, però al final després els jugadors, i sobretot en aquesta etapa de la seva vida, el que volen és triomfar, brillar i que els vegin i guanyar més diners i escolta, si no el fitxa el Barça, amb tots els respectes i que no em malentengui ningú, que el fitxi el Madrid, saps? Això és el que vol un futbolista. I si no és el Madrid, és la Juve, el Milan, el Manchester United o el City.
0: Canvio de tema. No hi haurà finalment homenatge als campions del món amb Espanya? Dani, et sembla bona decisió de Laporta? O...
2: A més, sí. Jo l'aplaudeixo, crec que és intel·ligent. Entenc que molta gent es pugui sentir malament i tal, el que vulguis, però... sobretot pel que va passar a Elx, per la pallissa al seguidor del Barça que portava una estelada. Jo crec que la gent que ara es queixa de que el Barça no fa l'homenatge, si el fes i hi haguessin xiulets o incidents o el que sigui, també es queixaria. Per tant, jo crec que el Barça és un club, et pot agradar més o menys o tal, no sé, però és un club catalanista que oposa als estatuts, que històricament està lligat al catalanisme, i queixar-te de que el Barça faci això és perfectament respectable, però és com queixar-te de... No, és que sóc aficionat del Celtic de Glasgow i per què és catòlic aquest equip? Bueno, doncs perquè és així. No, per què el Rangers és protestant? Bueno, per què el Lazio és gairebé feixista o d'ultradreta? Bueno,
4: no, sé, gairebé no, que al despatx del Lotito tens un àguila...
2: Correcte.
4: Allà mirant-te al clatell, que jo he estat allà, eh?
2: Correcte. Per què el Sant Pauli és d'esquerres? Bueno, doncs tots els clubs tenen una identitat. La del Barça és aquesta.
0: Sí. Júnior, com ho veus?
3: Jo que sempre estic d'acord amb el Dani i sóc reivindicador de la meva terra, vaig viure amb molta pena el que li van fer a aquest pobre noi. O sigui, no es pot actuar així per una bandera. Però una cosa no treu l'altra, i al final aquest Mundial s'ha guanyat amb 9 jugadors del Barça, i no és un homenatge tant al país, sinó als nostres jugadors. I crec que s'hauria de fer com a exemple de gent civilitzada i sensible, alhora que crec que s'ha de fer una proclama, una reclamació contra l'acte vandàlic de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça només per portar una estelada, una bandera catalana. I això és inacceptable.
0: Molt bé. Mira, m'ha agradat molt perquè un ha exposat una visió i un altre, l'altre està perfecte.
2: A mi personalment em molesta zero sortir a aplaudir a Rodri o a Lamin o a tal per ser campions del món, però la situació que generaria jo crec que seria pitjor que la situació que tenim avui.
0: Molt bé.
3: Jo crec que seria un exemple per tot el país espanyol de dir, escolteu, nosaltres som gent, un poble de seny, i no estem d'acord amb que no respecteu la nostra cultura, i que no només això, sinó que aplaudiu que apallissin a un pobre noi per portar una bandera. Ah. Sí. I tenim tan bon tarannà que inclús els hi fem un homenatge als jugadors del Barça, que gràcies a ells han aconseguit que guanyem un Mundial.
0: Molt bé, senyors, del sorteig Champions no us pregunto perquè ja veurem què toca. Sé que el Dani vol que toquin tots els més forts possibles.
2: Sí, m'agrada. No,
0: no
2: cal.
0: I el Júnior, no com tot, jo, però... les més bandes possibles.
2: I avorrir-vos, no? I tenir un Barça bate Borisov a les 6 de la tarda.
0: No, un Barça entre els 8 primers, relativament fàcil i endavant. Però bueno, en fi, veurem què toca.
2: Molt bé.
0: Amics, una abraçada forta als dos. Dani, Júnior, gràcies.
2: Un plaer, gràcies.
0: En parlant, seguim.
5: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
6: El Barça goleja sense davanter centre. I ara toca gaudir a casa. I ho compartim amb el millor equip de la ràdio esportiva.
7: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
5: Tiempo de juego. Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
8: Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori,
5: amb la col·laboració de Dani Sanabre.
9: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
10: i el millor equip de la ràdio esportiva.
5: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 3:45 a l'Espanyol. Jan, pendents de Brian Zaragoza, que ja passa revisió, no?
1: Sí, encara pendents de Brian Zaragoza. El jugador ja és a Barcelona, va arribar ahir la nit a l'aeroport de Barcelona al Prat i ha passat reconeixement mèdic aquest matí, encara a l'espera de l'oficialitat del fitxatge. La part esportiva, l'equip continua preparant el partit de dissabte amb la Reial Societat sense cap novetat. Demà entrenament a l'RCD Stadium a 10:45 i roda de premsa de Manolo González a 12:45, prèvia viatjada a Sant Sebastià.
0: Doncs demà aquí escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa. A segona divisió, el Girona, Marina Herrero. Avui, el Girona, dia de sortides.
11: Dia mogudet. Cap a les dues, el Rangers pagava la clàusula de rescisió de Minsu de 10 milions, el sud-coreà marxa del Girona, d'igual manera que fa Sigankov, que també una mica abans del matí es feia oficial el traspàs a l'Ajax de Mitchell. Ja hem comentat que es va negar a jugar les primeres jornades i marxa, podem dir, per la porta del darrere i amb un adeu molt fred des de Girona. Les xifres estan en un 4,5 entre fixos i variables, signar fins al 2029, i aquestes són les primeres paraules com a jugador de l'Ajax.
12: Soc Víctor Sigankov, tinc 28 anys, soc extrem dret, esquerrà, i sempre dono el millor per l'equip.
11: I un altre comiat ahir a la tarda es va fer oficial. Arnau Martínez marxa al València fins a 2031.
13: Vaig arribar a Girona sent un nen, i avui, mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys.
14: Gràcies a aquest club he pogut debutar a segona divisió.
13: Aquí he crescut, he après, he caigut, m'he aixecat i he complert somnis que quan vaig arribar ni tan sols m'havia imaginat. Ara toca separar els nostres camins i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Gràcies, Girona, per tot el que m'has donat i gràcies a tots els que m'heu fet sentir que aquesta seria casa meva. Allà on vagi, sempre seré un gironí més i portaré amb mi l'orgull gironí.
11: Això que escoltàvem és un fragment del vídeo de comiat que va publicar a xarxes socials per agrair a tothom el seu pas per Girona. I de comiats passem també a arribades, perquè el Girona ha oficialitzat aquest matí a Javier Boñar, lateral dret que arriba del filial de l'Atlético de Madrid, que diu que complirà el somni de pujar al futbol professional i així defineix ell mateix el seu estil de joc.
15: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. En el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
11: Arriba per 2 milions i firma fins al 2030.
0: Tancarem el bloc dedicat al món del futbol, Marina, amb un apunt del Barça femení, que aquest cap de setmana comença ja la Lliga F, demà en parlarem, però hem de parlar d'una lesió al Barça.
11: Una mala notícia al Barça femení, perquè Esme Bruts es perdrà l'inici de la temporada. Una lesió muscular al tibial posterior dret la deixa fora dels terrenys de joc unes dues setmanes, segons informa el club. Destaca perquè estava sent important durant la pretemporada, fins i tot va obrir el marcador al Gamper contra el Brighton i es suma a una llarga llista de lesionades que ara mateix té l'equip de Pere Romeu, amb Aitana, Alexandri, Van Asten, Sara Jordi i Kika Nazaret.
0: 3:49, fins aquí el futbol, de seguida les bicicletes.
16: Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, seguimos minuto a minuto lo que está pasando. La semana próxima, programación especial. Una crisis, cuatro perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias.
17: Estaremos allí, en Ceuta, contando lo que está pasando, lo que están viviendo los ceutíes.
16: Síguelo en COPE y en COPE.es.
18: 5, 6, 7, 8, valorado.
19: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
18: en España.
19: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
21: ¿Qué, qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
22: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
21: ¿Qué? Vente a la Mutua.
22: Condiciones en Mutua.es.
23: Sports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
0: La Vuelta, que ja ha deixat Catalunya, avui la sisena etapa en marxa, sortida al Alcocebre, on mira, també vaig estar un parell d'anys de vacances, amb arribada a Castelló. Quique, bona tarda.
2: Bona platja, què tal? Sí. Bona tarda, Bajori. Sí,
0: d'aquelles
2: sí,
0: de terra humida, eh? D'aquelles de terra dura, eh? La platja,
2: sí,
0: recordo.
2: De terra dura i bons arrossos que fan al Cossebre, també a Benicàssim, per exemple, que en ve Europeça que hem de passar, i també a Castelló, que és el final d'aquesta etapa de la Volta Ciclista a Espanya. No et perdis el port d'El Bartolo, que el pujaran quan manquin 20 quilòmetres pel final, amb 3 quilòmetres de camí forestal i unes rampes del més del 20%, sobretot de pujada i de baixada, perillosíssima baixada, direcció Castelló. En definitiva, que avui fa l'efecte que Pogacar vol guanyar, perquè el seu equip està treballant de valent per darrere. Hi ha 16 homes en l'escapada del dia, que doncs hi ha 4 espanyols: Carlos Canal, Peyo Bilbao, José Manuel Díaz i Urko Berrade, que porten al voltant dels 2 minuts d'avantatge sobre el gran grup del que treballa, com bé dic, a UAE. Ahir, bon ambient a Roquetes de l'Ebre per veure la victòria de Matthew Brennan, la segona per ell en aquesta Volta a Espanya, que continua liderada per, evidentment, l'home que tothom doncs desitjaria ser algun dia, almenys un dia sobre la bicicleta, tenir les cames que té Tadej Pogacar.
0: Doncs si em dius que Pogacar vol guanyar, no se'n parli més, no? O què?
2: No se'n parli més, no se'n parli més. No. A no ser que aquests de l'escapada tinguin un motor amagat, que no crec, si arriben a peu de port amb minut i mig d'avantatge, doncs a mi em fa l'efecte que el que més arrisqui guanyarà l'etapa, i el que més arrisca i el que millor cames té és Pogacar. A mi em fa l'efecte que avui aquí Pogacar guanya la seva tercera etapa en aquesta edició de la Vuelta.
0: Us escoltem, Quique, gràcies.
2: Fins ara, bona tarda.
0: Ara protagonista Esports Cope, que demà la selecció espanyola d'hoquei herba juga semifinal del Mundial, gran fita contra Països Baixos a partir de les 6 de la tarda a Amsterdam. Tenim comunicació amb el Pepe Cunill, que és jugador de l'Atlètic Terrassa Internacional. Pepe, hola, bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal, Pepe? Preparats per la batalla?
3: Preparats, ja enfocant-nos en el partit, fent l'anàlisi tàctic i també agafant sensacions en el camp, que al final hem canviat d'estadi i bueno, tot i que al final sempre, no, és herba artificial, però cada camp té els seus quers.
0: Clar, clar. Escolta, 20 anys després, Espanya a una semifinal d'un Mundial. Es diu aviat, Pepe.
3: Es diu aviat, però crec que amb aquesta generació, ja des de que va entrar el Max com a seleccionador, doncs la nostra trajectòria, tot i que a les Pro Leagues durant l'any no, hi ha vegades que no acabem de ser regulars, en els últims 3 grans tornejos, comptant aquest, hem aconseguit arribar a les semifinals dels 3. Llavors, bueno, crec que és una fita que ja venim treballant des dels últims 3 o 4 anys. Llavors, molt contents i també veure que tot el treball que portem darrere, doncs, va veient que té resultats.
0: Sí, sí. Escolta, això, ara torno al Mundial, eh? Però això vol dir que si pensem en els Jocs Olímpics de Los Angeles podem esperar grans coses, Pepe, perquè és veritat que esteu en franca progressió, no?
3: Sí, efectivament. Aquest equip va començar que bueno, va haver-hi un mig canvi de generació, va entrar gent molt jove i segueix entrant gent molt jove, que això al final també és algú molt bo de la selecció espanyola, que anem traient nous talents i van pujant noves generacions, però l'equip ara doncs ha anat sumant experiència, caps i tornejos importants junts, i ara diem que la mitjana d'equip amb edat, amb experiència internacional, doncs ja estem molt madurs, per dir-ho així, ens coneixem molt, hem compartit ja molts moments dins i fora el camp i bueno, no només el tema hoqueístic, sinó que es veu que s'ha format un grup molt bonic i que en aquests moments on igual també s'ha de treure una mica d'aquesta força interior de l'equip, doncs està sortint i estem arribant molt lluny en els tornejos importants.
0: Sí, sí, això és molt important. Escolta, torno al Mundial, Pepe, que esteu fent una molt bona competició. Ara, el partit contra Bèlgica va ser dramàtic, eh, Pepe? Va ser dur.
3: Va ser dur, però ja, bueno, és un equip que fa temps ens costava molt jugar i ens segueix costant, però però bueno, és una mica torno al mateix. Ja va haver-hi un moment als Jocs de París que els vam guanyar per primer cop, també van ser uns quarts de final, i crec que ara en aquests moments doncs on toca treure-ho sigui com sigui, encara que hi hagi moments que no ens acabem de trobar amb el joc en bola, doncs l'equip està sabent reaccionar, sabent aguantar, sabent patir i acabar traient les coses endavant, que al final crec que és el que necessita un equip per poder optar a aspiracions de medalles i guanyar tornejos contra equips com aquests.
0: Si el partit contra Bèlgica va ser dur, la semifinal contra els Països Baixos, ja ni et dic, Pepe. Què ens dius del rival, tenint en compte més que són els anfitrions?
3: Bueno, mira, primer amb el tema dels anfitrions, al final també contra Bèlgica ens vam trobar un camp que estava tot ple, tot ple de belgues, majoritàriament, i també és una experiència molt xula. Veus un estadi tot ple, hi ha molt soroll... Bueno, són partits que et venen de gust jugar. Llavors, aquesta semifinal contra Holanda a casa seva, ens esperem alguna cosa similar. Com a jugadors de hockey, millor que poder jugar partits com aquests amb molta afició. En aquest cas, que ens toqui afició en contra, doncs també ho disfrutem molt. I Holanda, bueno, sabem que és de les millors seleccions, una selecció que històricament ens costa, però bueno, sempre hi ha una primera vegada i què millor que en una semifinals d'un Mundial a casa seva.
0: Doncs no cal dir que estarem molt pendents de vosaltres. Pepe Cunill, gràcies per atendre'ns. Ja d'entrada, felicitats pel que heu aconseguit i esperem veure-us a la final. Una abraçada forta i molta sort, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Un apunt també de motor, Marina, que tenim aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aragó de motociclisme.
11: Si torna la MotoGP, el circuit d'Aragó, un circuit que històricament ha anat favorable per Marc Márquez, però veurem si la Ducati li acompanya. La tendència serà la de tota la temporada, les Aprilia haurien de dominar. Tenim la notícia de que Ayo Gura s'ha lesionat en un entrenament previ a la mà esquerra i no podrà pujar a la moto. Estarem també pendents de l'Àlex Márquez. En clau marcat s'acaba de fer oficial Ethan Guevara per córrer en Pramac. Ja només queden 4 seients lliures i ara, quan nosaltres acabem el programa, comença la roda de premsa del Gran Premi d'Aragó.
0: Doncs demà escoltarem algun protagonista. Entrem ara al darrer minut d'Esports Cope. Marina, d'última hora tenim alguna cosa?
11: Sí, Franco Colapinto ha renovat amb Alpine. Acaba de renovar, la dupla serà amb Pierre Gasly i deixa'm dir-te també que Lando Norris s'acaba d'anunciar que el 2027 presentarà un documental.
0: Perfecte, gràcies Marina. Aquesta és l'última hora, també té a veure amb el món del motor. Marxarem, com sempre, actualitzant les enquestes que us proposem cada dia a SportsCope via Twitter. En clau Barça avui us estem preguntant què faríeu amb Livakovic. Considereu la majoria que ha de ser el segon porter del Barça, el 82%, el cediríeu al 18%. En clau espanyol us preguntem, amb l'arribada de Brian Zaragoza, com ha de jugar l'equip? Creieu que amb dos extrems, el 81%, que amb quatre migcampistes, el 19%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, del sorteig de la Champions i després del Barça Atlètic Club des del Camp Nou. Que vagi bé!
4: Las 4, las 3 en Canarias.
6: La tarde.
7: Pilar García Muñiz.
6: COPE, estar informado.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 6, cuando llegarán los compañeros de deportes con ese sorteo de la Champions. En este día 28 de crisis en Ceuta, hoy la noticia allí en la ciudad autónoma es la detención de 12 migrantes por enfrentarse a militares desplegados en la ciudad, en la barriada de Benzú, cerca de la frontera con Marruecos. Era un grupo de 30 o 40 personas que habían entrado hace un mes por la frontera del Tarajal, en esa entrada masiva, y sabemos que se enfrentaron estos militares que iban en un coche No se sabe mucho sobre los motivos, pero cuatro de estos soldados han resultado heridos. Esto sucedió a las 5:30 de la mañana. Los militares estaban desarmados y sin medios de protección adecuados. Lo hemos venido contando estos días. El ejército en Ceuta durante este mes ha tenido una función más bien disuasoria, custodiando la puerta de los supermercados, acompañando a chavales hasta la frontera para que regresasen a Marruecos por su propio pie, separando a los migrantes por nacionalidades. Quien piense que han ido hasta allí para ponerse en la frontera y blindarla, se equivoca, ¿eh? No tienen autoridad legal para actuar y mantener el orden. Vamos, no tienen respaldo para hacerlo, ni una orden. Como ves, Ceuta sigue siendo una ciudad en la que es imposible volver a la normalidad. Más de 10.000 migrantes siguen en las calles, no hay una salida clara para los menores y entre los ceutíes hay miedo a un estallido social. Algunos vecinos nos contaban aquí que una chispa, bueno, más bien una chispita, tal y como están los ánimos después de un mes y viendo cómo la situación sigue degenerando, una chispita puede provocar un estallido social. Y sinceramente, las noticias que llegan desde Madrid no tranquilizan los ánimos, ¿eh? Hoy han comparecido tres ministros del Gobierno de España, Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres. De hecho, este último aún sigue compareciendo hasta ahora como líder del mando único, que tardó un mes en montarse todo esto del mando único. El ministro de Política Territorial comparece tras la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
5: Y ahora sí, continúo, presidenta. Y señor ministro, yo pensaba que usted iba a empezar su comparecencia pidiendo disculpas a los ceutíes. Disculpas por su dejadez, por no escucharnos.
4: Iremos contando a lo largo de toda la tarde lo que ha dicho Ángel Víctor Torres en esa comparecencia en el Congreso. El resto de partidos políticos, de grupos parlamentarios, le están haciendo preguntas. Veíamos como algunos golpeaban en la mesa en señal de protesta, que es algo habitual en estas comisiones del Congreso. Antes que Ángel Víctor Torres, han comparecido, como te digo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García. Bolaños, que comparecía también en el Congreso, ha seguido la línea de otros ministros del gobierno. Cero reproches a Marruecos y ensalza la cooperación.
8: Esto es el resultado también de un trabajo institucional de cooperación y de diplomacia con Marruecos que también debemos poner en valor. Que el 90% de las personas que ingresaron irregularmente en nuestro país ya estén en Marruecos de vuelta también es el resultado de un trabajo que no es de estos días, que viene de lejos.
4: A mí me sigue sorprendiendo lo de que el 90% han regresado cuando no tienen un número total de los que entraron y de los que siguen. O sea, no sabes un número total, pero sí que sabes que han regresado el 90%. Que uno lo entiende, ¿eh? Bolaños dice que no ve la mano de Marruecos detrás de esta entrada y que se trata de una crisis migratoria. La verdad es que también es llamativo que sigan defendiendo la idea de crisis migratoria, ¿eh? De las mafias, etcétera. Cuando las propias ONGs que trabajan con migrantes ya hablan de otra cosa, que esto es distinto, que una mafia no te planta 80.000 personas en una frontera. Para empezar, porque nadie pagaría a una mafia para regresar a Marruecos en menos de 24 horas, que fue lo que hicieron la mayoría. Puede que haya una parte de crisis migratoria, sobre todo de los que vienen del Sahel, de los que cubrían esa última etapa del viaje. Pero lo que sucedió, y sigue sucediendo en Ceuta, es otra cosa. Es un país, Marruecos, que vuelve a utilizar, ya lo hizo en el 21, a personas como método de presión política y juega con sus vidas. 141 muertos. Y si no lo ha organizado Marruecos, al menos lo ha permitido con esa política de brazos caídos de los gendarmes marroquíes, sabiendo que se estaba generando un efecto llamada claro. La frontera está abierta, es lo que se decía por los grupos de Facebook durante esa semana. A nosotros nos lo han contado cuando estuvimos allí en esas barriadas.
9: Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar.
10: Sí, tiene miedo de que le devuelvan a España.
9: Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando, a través de vídeo.
4: A través de Facebook la frontera está abierta y a este hombre, a Hassan, le dio tiempo a coger un coche en Rabat y llegar hasta Castillejos. Y el gobierno no se enteró de lo que estaba pasando. Pero sí era algo que se sabía. No solo en España, que por supuesto, aquí sí, porque los medios ya llevamos días hablando de ello, sino también en Marruecos. Escucha a Jaume Reverte, es un empresario español que lleva 15 años en Rabat.
24: Y que en los pueblos y en los aledaños, en toda la región, incluso los alcaldes habían hecho reuniones para avisarles de que el día 30 las fronteras estarían abiertas. Esto es cierto. Entonces no me digan que ellos no sabían. ¿Cuál era el motivo? Pues no lo sabemos, tendrán que explicar estos señores del gobierno cuál era su estrategia.
4: Reuniones de alcaldes en Marruecos avisando de que el día 30 la frontera estaba abierta. Por eso el argumento de que el CNI no avisó es ridículo. Claro que avisó y claro que se sabía. Si lo sabían los alcaldes de Marruecos, si hablamos de ello en los medios. Aunque Bolaños haya seguido insistiendo en esa idea para respaldar a Marlaska y seguir dejando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a los pies de los caballos. Por otro lado, hoy se ha anunciado que a partir de la próxima semana Sanidad empezará a vacunar a los migrantes que están en Ceuta y también que las comunidades autónomas aportarán 25 millones de euros para atender a los menores migrantes. Esto significa que al menos por ahora se quedan. Y es lo esperable, porque Marruecos no ha permitido aún ni la entrega de los muertos. Ha bloqueado los cadáveres en la frontera, ni uno solo han entregado. Siguen en cámaras frigoríficas del antiguo hospital militar. El argumento de Marruecos, según fuentes del interior del país, es que no acepta a los muertos porque nosotros no les estamos devolviendo a los menores, a los vivos. Ni que los menores le importasen tanto cuando han permitido su salida. ¿Pero por qué nos piden a los menores? Porque saben que no podemos devolverlos, que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra ley, no lo permite. No podemos montarlos en un camión y llevarlos al otro lado de la frontera del Tarajal. Hay que hacerlo con garantías. Precisamente por la devolución, las devoluciones que hubo en la crisis del 2021, hubo dos condenas. Una a la delegada del gobierno en Ceuta y otra a la vicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu. La sentencia llegó por la devolución sin garantías, dice el juez, de 55 menores. Ahora hay al menos 2.600, ¿eh? Mabel Debo ha estado hoy en Herrera en COPE.
1: Porque yo no tengo ningún remordimiento de conciencia. Mañana volveríamos a actuar de la misma manera, porque estábamos convencidos de que será el instrumento jurídico. Y para nosotros fue un hecho histórico que las autoridades marroquíes reconocieran a las autoridades españolas, a la delegación de gobierno, a la vicepresidencia de la ciudad de Ceuta, a todo nuestro equipo.
4: Pues hubo una condena por ello. Ahora están con recursos. A ver quién es ahora el guapo que pone su firma en una devolución de menores sin garantías. A ver quién se atreve, ¿eh? Pero no con 55, con 2.600. Por eso Marruecos los pide. Porque sabe que somos un país diferente, decente, avanzado, de libertades y derechos, que tenemos una ley que blinda a los menores, sea de donde sean. Y están pasando más cosas. En la localidad de Sariñena, en Huesca, ha fallecido un trabajador que se ha quedado atrapado por el derrumbe de una vivienda mientras realizaban labores de demolición del antiguo edificio. Se ha rescatado a otro operario que estaba también atrapado y eran tres las personas que se encontraban dentro, pero una ya pudo salir por sus propios medios. Nos vamos hasta Huesca. Última hora, Yolanda Sarsa.
12: Continúan las labores de escombro en el derrumbe del edificio en obra situado en la calle Fatás de Sariñena, ocurrido este mediodía. Un obrero ha fallecido tras quedar atrapado cuando trabajaba en su demolición. Se encontraba junto a dos compañeros, uno de los cuales ha sido rescatado y mantiene pronóstico reservado, mientras que el tercero ha podido salir por su propio pie. En el operativo participa un amplio dispositivo de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con la unidad canina, además de medios con drones y bomberos de Zaragoza, junto a Guardia Civil 061-112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena. Los trabajos se centran ahora en asegurar la estructura y retirar los escombros.
4: Y ya sabemos la razón de la visita sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, a Rusia. Los medios estadounidenses publican que la intención era lanzar una advertencia al régimen de Putin sobre sus intenciones de realizar un ataque armado a un país de la OTAN. De hecho, esta misma madrugada ha dicho el presidente de Estados Unidos, para quitar la importancia al asunto, que el viaje era semirrutinario. Más detalles, Eva Revenga.
13: Según medios como la CBS, el Wall Street Journal o Bloomberg, la inteligencia de Estados Unidos prevé un asalto limitado de Rusia contra algún país de la OTAN en los próximos meses. Ataque que podría centrarse en Estonia, Letonia o Lituania, los tres miembros de la Alianza Atlántica que tienen frontera con Rusia. Se trataría de una limitada incursión terrestre, pequeña, pero lo suficientemente importante para que la OTAN se piense si debe intervenir. La intención del director de la CIA ha sido advertir al régimen de Putin. No solo el presidente de Estados Unidos ha querido quitar quitar importancia a este viaje. Desde Rusia, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior ha asegurado que no hay nada inusual en este encuentro con el director de la CIA y que fue una mera reunión de trabajo. Ha sido la primera visita a este país de un director de la Agencia Central de Inteligencia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer al jefe del Kremlin que renunciara a sus planes de invadir Ucrania.
4: Y la Guardia Urbana de Barcelona ha sufrido un ciberataque por el que se han filtrado datos de más de 560 agentes. Han quedado expuestos públicamente por internet de forma accesible para cualquier persona. Una simple búsqueda del número de identificación personal permite vincular directamente la identidad de cada agente con su ubicación habitual y sus rutinas de trabajo. Nos vamos hasta Barcelona, Silvia Fernández.
14: Efectivamente, la filtración afecta a como mínimo 568 agentes cuyos datos aparecen en una resolución de movilidad de cabos y sargentos publicada en la Gaceta Municipal. Los sindicatos SIPFE, POL y CESIF han denunciado los hechos ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos y los califican de extrema gravedad. El SIPFEPOL ya había alertado al ayuntamiento hace una semana y pedido retirar esta información aún sin solución porque continúa disponible en internet. Por ello, las organizaciones sindicales piden que se permita cambiar el número de identificación, el TIP de los agentes afectados y también garantías para que esto no vuelva a suceder. Además, Junts por Barcelona ha exigido explicaciones al gobierno de Jaume Collboni y ha presentado 27 preguntas para depurar responsabilidades.
4: Y ha muerto en prisión a sus 84 años Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo. El excomandante militar serbo-bosnio permaneció 15 años prófugo hasta su detención en Serbia en 2011. Entre los crímenes por los que se le condenó figura la matanza de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en 1995. Está considerada la peor atrocidad cometida en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según ha informado su familia, ha muerto a raíz de una larga y difícil enfermedad cardiovascular. Y en los deportes, el Consejo de Administración del Atlético de Madrid respalda la decisión de no vender a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. Miguel Martínez.
15: El club ha comunicado a través de sus canales oficiales la unanimidad de los miembros sobre la hoja de ruta del club y además también ha indicado textualmente que el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones, pero siempre de una forma ética y profesional. Mientras tanto, el club azulgrana ha hecho oficial la convocatoria para su primer partido en el Camp Nou a las 9 de la noche contra el Athletic Club de Bilbao. Rodri entra por primera vez en esa lista y todavía no estará Livakovic, que hoy ha sido presentado oficialmente para las próximas 4 temporadas. A la misma hora se juega la previa de Conference entre el Partizan y el Getafe y a las 8:30 también otro partido aplazado de la jornada 1 entre el Celta y Osasuna. Desde las 6 de la tarde les contaremos en directo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League y en marcha la sexta etapa de la Vuelta Ciclista, hoy con final en Castellón. Alberto Arauz.
16: De la que restan 49 kilómetros y 700 metros es cabeza de carrera un español, el jienense del Burgos BH José Manuel Díaz. Por detrás viene un grupo de 9 ciclistas en el que también hay dos españoles y a 2 minutos y 38 segundos marcha el pelotón con el maillot rojo Tadej Pogačar, pero todos los focos, Quique Iglesias, puestos en el Alto del Bartolo.
17: Que se empezará a subir casi a 30 kilómetros de meta, pero con un territorio forestal que puede hacer decantar la balanza. Trabaja con ahínco el UAE por detrás porque hoy Pogačar tiene esta etapa marcada con una X.
15: Pueden seguir en directo el tramo final de la etapa desde COPE Más y en la aplicación de Tiempo de Juego.
4: Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE.
18: A partir de este momento, COPE te da más.
25: Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
18: Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Catalunya Onda Media.
25: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
18: La tarde.
23: Pilar García Muñiz.
18: COPE. Estar informado.